0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I think I might.
1: S'apagaren tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina. És equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa i ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals. Sap què implica una falta de ferro. I sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení, sovint, els protocols venen escrits amb un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors, crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important, i crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema del cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors clar, això també ha de veure amb la dieta, és a dir, si estem fent un exercici de força o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau no cal que tirem de tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. Si el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada, i aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta. Aquí m'has enganxat en el sentit de que cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en el cas de, en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegit, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important, quan fas molt d'esport, prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals, doncs si a sobre fem esport encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general És que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home i en canvi no ha de veure, o sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular, vull dir, no, la gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i enseguida, però no em posaré, i dius, no, és que per posar-te, per passar 20 quilos més de múscul, necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que, en general, no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut, perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
0: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
1: Sí, crec que sí. Ho penso, ja em dic, si ho penso amb l'esport, i ho penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, a mi m'han arribat a dir, ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps, com si fos una corrent filosòfica. Al final, no hi ha cap corrent, si al final és els estudis científics diuen això o demostren això i això és el que sabem i la gent no ho té clar.
0: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
1: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora cadascú, moltes vegades cadascú, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa. És a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista en un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici, i aquí és el problema.
0: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
1: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat és que gairebé tothom que comença a fer esport és... era menjar pollastre i arròs. I sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
0: Gràcies, Aida.
1: A tu, Julià.
0: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia, i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava... renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes de que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys... que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja... quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a veure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no?
5: Això, sí,
0: no?
5: Està molt naturalitzat i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil... xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats... Bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, a ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu
4: t'hi
0: veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no. Ara
0: o de carrer, o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí. Jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta,
7: de difícil
0: feina,
7: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has d'anar a despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada, però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat dependrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca o tira, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
2: Jo crec que seria important, però més endavant, més el batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
7: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepareix per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Kai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: Si tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
5: No els dic, els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
5: 14 anys, una cosa així.
0: Ja.
5: Llavors, realment, a la secundària... ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals, i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara, i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera, o per millorar el seu lloc laboral, o per fer una cosa que de veritat els agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí?
5: Sí.
0: I si a més a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
2: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira,
0: clar,
2: millor.
0: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
2: Bueno...
4: Depèn.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt... va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Mhm. Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
7: Sí, sí.
0: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
7: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
0: Que és una carrera complicadíssima.
7: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molta dedicació.
7: Molts ho trien en general per allò de jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que...

0: dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic, perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat. Què li diries?
1: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
2: Cada curs ens ha escollit certes optatives, i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
3: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
4: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orienti malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
5: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
3: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
4: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
2: Sí, és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
6: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
3: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
4: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne, que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge, i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
7: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
7: Sí. Sí.
8: Totalment. Sí.
0: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
8: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
7: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
1: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
8: l'entremig
1: diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
7: És veritat.
0: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
7: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses, uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer alguna cosa així molt fàcil, i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer alguna cosa fàcil, és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
7: Sí,
0: són
7: feines... O sigui, és
8: de que primera necessitat.
7: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè, com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
7: clar,
0: tant,
7: clar.
0: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi, o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
8: No necessàriament, no.
7: Jo crec que no.
1: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com

0: Si vols ser mecànica, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
1: Cai, tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
2: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en la... en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i hi aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
1: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
3: Sí, sí.
1: I com sempre diem...
3: Em fa por a mi també, eh?
0: Sí, sí.
1: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
3: Que l'obri ell.
0: Espero que no me senti res a la cara, eh?
1: Aquí hi hauria una música èpica, no? Per veure què trobem a l'interior.
0: A veure...
1: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
2: És de paper.
1: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
0: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit d'estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
1: Ai, les famílies, eh?
0: Jo sé com solucionar-ho.
1: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
0: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra dels teus sentiments.
1: Hem de consensuar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
2: Li diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final... El que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere. Perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però... el seu treball importa i al final necessitem artistes.
1: Clar,
2: per avançar
1: en la
2: societat.
1: Clar, tu estàs una mica lligat al discurs que deies abans, no?
0: Sí,
1: l'animaries claríssimament.
0: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
1: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
3: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? Sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
1: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
3: Sí. I, vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
1: Drama.
3: Eh?
1: Drama, no? Per la família.
3: Dilema, un drama.
1: Clar.
3: I la família fa el que pot per pressionar el seu fill a que agafi la branca de, de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si amb ells tot els agraden, doncs perfecte.
1: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa, tu prendries com una decepció, diries?
3: No. Ens al contrari, ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
1: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos, o sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
3: Per un pis.
0: Jo depèn.
2: Jo viatjar.
0: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar, però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
1: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
0: Vale.
1: La meva és que viatjar és una merda. Opa. Oh. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà, i és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
3: Ha passat,
1: doncs,
3: eh?
1: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes, i aquí no val no mullar-se, eh?
0: Ui, ui, ui.
1: No s'hi val dir mentides, perquè volem sinceritat absoluta, i si al final voleu que jo també en respongui alguna,
0: doncs
1: us poseu d'acord i jo també m'animo, perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
0: Sí.
1: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
0: Sí.
1: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
0: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família, i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
1: Canviaries de feina, tu, eh?
0: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo, i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porta diners. Doncs jo tindria aquests diners, i llavors, un cop tingués més diners, tipo així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
1: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus, o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
4: Jo 8 hores al dia. Perquè...
1: Tens claríssim això,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i si no tenen els mateixos ideals que jo...
1: Estaria en disputa constant.
4: Sí.
1: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
4: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè... hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els és igual, i això no.
1: I què no toleraries de cap manera? O sigui, què no podries suportar? O sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
4: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes,
4: sí.
1: sabràs dir que no, eh?
4: Sí, sí.
1: Ferran,
3: a veure.
1: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes però que es passi el dia viatjant per feina? Bueno.
0: Salseo, eh?
3: La segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes que no la vegis mai, en canvi.
3: Mai?
1: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima... però tot el dia fora de casa.
0: Això és una relació?
1: Oh, ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
0: Ah, bueno, clar, a distància,
4: sí.
1: Tu, Ferran, què?
3: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
1: La primera, o sigui, que tinc una feina mal pagada
3: sí.
1: i de poc prestigi.
3: Sí.
1: Bueno.
3: Però, clar, al final és lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altre.
3: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
3: Correcte, si li agrada viatjar, li agrada viatjar molt.
1: Uh-huh. I... ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh? Clar, és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, a una reunió... Clar, tot això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
3: Home, no. Però sí, clar, és que al final és lo que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
2: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
2: Sí, jo crec que amb una sola vida jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
2: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i mire cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
2: Sí. O sigui, que no... perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
1: Uh-huh.
2: Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
0: Vale,
1: voleu...
0: vale. Però ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer anar d'una ràpida, ara em fa més por encara.
3: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova.
0: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
0: Que et fiquessin en una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és re, sí, ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar,
1: uh-huh,
0: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis re amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida. Eh?
3: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
3: Jo no podria.
0: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis... Quin seria el vostre ideal, a veure?
0: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
0: per
1: amb
0: ella,
1: Oriol.
0: Anirà, per amb ella anirà.
3: A veure, Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
0: Vale, va, vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
3: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixarà els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, o fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no, pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
4: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i... si ell és el que vol fer, doncs...
1: acompanyar-lo, no?
4: Sí.
1: Donar-li suport.
3: Clar.
1: Sí, imagino també. Que també, no?
0: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
0: ja,
1: no?
0: Si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè deixo els estudis,
1: doncs
0: pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi amb ell, no. Si me
3: però
0: diu...
3: pensa que és major d'edat, eh?
0: Bueno,
1: bueno
0: o no...
1: amb 16 anys no, eh? Amb 16 anys, que és quan s'acaba la secundària.
0: Pot deixar-la això. Llavors,
1: clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per
0: sí,
1: les famílies.
0: Sí, llavors jo li diria que tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és què volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
4: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
4: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
1: Mm-hmm. Oriol?
0: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que es podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé. Kai?
2: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
3: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys. No, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
3: Moltes gràcies, i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
3: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe, i fins al proper episodi.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

doubt.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb un accident a l'AP7 de Sant Gregori i una avaria també a l'AP7, però en aquest cas a Aiguaviva, que deixen un carril tallat en ambdós punts. A banda, també afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les dades dels dies 31 de juliol. Saiz ha recordat que més tard a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al Canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
0: Notícies en xarxa.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta a mi, em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que, com deies, és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre es passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, posa muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també.
0: Disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja estan habituant, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: O sigui, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on ens podeu fer arribar els vostres missatges o també on ens podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé. És el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més a mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna-me a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ara.
0: Ens
1: veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i altres ingredients meteorològics, que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures, que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat, perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I, per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí. Crec que avui sortíem de Bràfim i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que serem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marboleny, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió. Parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafanya, fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se alguna Avens ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
0: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt, Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als vols de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu van participar efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almena, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
0: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
5: Un home de 34 anys, veí de Mollerús, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
0: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
5: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
5: Que vagi bé.
0: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que podrien endarrere una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Són els Tarraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brofeganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès. És la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenar de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí. I avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran al portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com veiem, aquest centenar de persones a portats de l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí nosaltres sortim per seguir el camí, Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, per tant ja portem unes quantes hores. Sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquesta del dia ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tan, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la Pera Conference, una varietat més que mítica a Terres Lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la Pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la Pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de Pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, i nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, i de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres, amb aquestes temperatures, no acaben treballant. A part, les diferents ventades o les diferents calamarsades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps que sobrepassàvem els 15 calamarsades, enguany estem arreglant de 5 o 6 calamarsades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits de terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida. I aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, i no és... llavors, nosaltres, què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran. A part d'això, què ens ha declinat? Amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors, nosaltres, fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que hem invertit en plantar aquesta espècie de pera. Llavors, de donar una sortida, hem sentit que si es volen reconvertir cap a altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les Terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. Fruita seca estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molt els preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Però va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix, tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima fa avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes antipedra, que ens abaixen perdent 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar en què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateixa de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estaríem parlant de 50 i 60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, les decisions finals les han de prendre els pagesos. Mm-hmm. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès, el passa és, si no hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sembla que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari del territori o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració ja ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció de poder apagar un foc. I llavors l'administració hem de jugar amb les cartes avançades, hem de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores, i llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de la pagesia, des de fora de l'Ultre, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. quan qualsevol petita estació de metro de Barcelona estàvem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros per una petita estació de metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè veu, la despoblació del món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també influït. Anava a preguntar com ho notarem al mercat, això, aquests problemes que esteu tenint de producció de, concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes, avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb el Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcoïnis i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, al mercat no ho trobareu. Gustativament, si la bona igual. Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb un grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint oferta de €1,50. Quan hem tret dos costes de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. Llavors, a les grans superfícies, pràcticament €1,50, vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent de les grans superfícies són aquestes preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, la gran distribució, només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Ja veieu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat. Potser parlarem del Covid aquí, potser s'ha perdut més d'un 90% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que, més o menys, cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir, no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya.

0: amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta grava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic que tenim aquí, ja ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics amb una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric amb una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardenyer, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
2: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt això d'informació de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Territori Lectura. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Mates i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durar com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que, sí, que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: Territori Lectura. També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien

0: Permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell, i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada, en moure's, la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells. Però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia, i no deixar canya dreta, peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que a cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori i Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'Obert per Vacances. Anem cap al Picat.

0: els companys del PECAT a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
1: Hola, què tal, Núria?
0: Bon dia. Bé, escolta, repassàvem i dic jo, em sembla que el PECAT sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
1: Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al PECATI. I llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del PECAT 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del PECAT 2026.
0: Vaja, que teniu... Saludo, ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
1: Oh, i tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
2: Hola, bon dia.
1: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diu la Núria, què passa al PECAT amb el pubillatge, què passa al PECAT amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
2: Bé, doncs al PECAT gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble, i bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final, al nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
1: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
2: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
1: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
3: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, pues, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
1: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
2: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final... tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments, i això. I gaudir-ho entre tots, i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien, i t'estan acollint allí amb els braços oberts, i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar, i és això.
1: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
4: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per, doncs, per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes i això.
1: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va...
2: Sí.
1: Expliqueu. Maria.
2: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
1: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també en tots els actes, com s'han de presentar els diferents herois i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
2: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic i primers petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus. I ja està.
1: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, oraus d'altres pobles o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè ja no podíem més amb les sabates. Expliqueu-nos.
3: Jo recordo una anècdota molt bastant divertida amb un company de Maselles que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer es va començar a preocupar perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa i es va haver va fer una sortida, òbviament una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre l'armilla i seguir veient la camiseta blanca. A més també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista i a mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos a més d'ell.
1: Sí, que ara hi regodeu, encara haurà viure.
2: Sí,
1: encara.
2: Sí.
1: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves que es presentin a ser heus i pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
3: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir a més amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència i és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu, ha sigut pel del canto i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors, és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar,
0: doncs...
3: perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
0: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
1: Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i a més tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aigua Viva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a la B20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Salma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu paquistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hem preguntat, eh? Però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria, bon dia.
0: Mira, et dic aquí a nivell tarragoní, que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè sí? Vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida, de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Correcte.
0: Què diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu migdiada sempre. En Tour 51, migdiada. Tal qual,
0: eh? Vull dir, sense més explicacions.
1: Sí.
0: Pim-pam,
1: sí,
0: ja està.
1: Ho tenen ben clar. I, per exemple, Clàudia/51 ens diu soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors... Mira, que bé. Ja,
1: veu l'important, al final.
0: Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim un parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient, Dagmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i, a més, ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors, l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour de França jo li tinc una mica un amor-odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè has de tenir molta disciplina i demés, i a més a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs, en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que a més aquest any ha coincidit doncs que vaig anar a Ollers i em vaig adonar doncs que passava justament totes les esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament.
0: Ai,
2: però bueno, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí,
0: no, que és una
1: molt
0: mica...
1: diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tenis, de dir, que em passa el mateix.
0: Bé.
1: Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira.
1: Llavors després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxes, que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te la televisió de fons o la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert, per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també. És una altra manera, no?
0: També. Pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas. Ells allà suant,
1: la veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio
0: no.
1: que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat. Però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i el nostre WhatsApp.
0: Genial, Estel. Estela. Doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení. Veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. Ja ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
7: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana, pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
8: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto als últims moments per mirar l'esprint i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
7: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
8: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya si li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
6: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
7: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
8: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
6: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
7: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
8: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
6: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
0: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
9: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar a les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
10: Bon dia, un plaer.
9: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina.
10: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és quan comença a venir també molts dels mals.
9: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
10: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
9: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
10: I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
9: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
10: Exacte, al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació, llavors una forma també de que sigui més suau.
9: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
10: Doncs es parla de que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
9: Val.
10: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser a Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir. Això és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
9: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, tu portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit al fet de la desconnexió digital o virtual, no?
10: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho, o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina, o estàs potser mirant un WhatsApp de treball, o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
9: D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
10: Exacte, un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
9: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
10: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
9: Molt bé. Per tant, aquí m'ha sonat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
10: Correcte.
9: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
10: Sí.
9: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
10: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
9: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquest recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
10: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre. I està estudiat que quan les parelles estan de vacances, comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i a setembre tornen i et diuen, és que no el suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
9: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
10: Clar, perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
9: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, dels viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica més.
10: Bé, això és important també que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmoda amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar, però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat, i quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda, perquè si no també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot, ha de fer totes les activitats, tots els plans, tot
11: per no perdre res del que has previst.
10: I quan tornen et diuen, ara necessito vacances de les vacances.
11: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com un com unes normes, no? Com un reglament per a aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
10: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble, dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
11: Important,
10: És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
11: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
10: Pactar-ho. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagi aquest tipus d'acords i pactes.
11: Molt bé, doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
10: Un plaer.
11: I gràcies, Núria. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
0: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, quan encara estàs els primers dies de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludem el nostre company, el Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè, doncs, això, els tarragonins, i tothom que ho vulgui, tinguem molta, molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
12: Bon dia, Núria.
0: On sou?
12: A la Secuita,
0: Apropet, ja.
12: 4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una estona de les parades. Venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua. I ara ja, doncs, seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, els dipòsits de maig allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que, com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria? Que ens ho expliquin com cal? Doncs mira, sí. Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
12: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, l'antic ferrer del poble, tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
13: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, és una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
12: O mira, Núria, la parada de l'Argilaga, amb toc manual de campanes, que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga, Espígol, que recull la família del Joan Dalmau, que també en Farsellets. Per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
13: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i quan i diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
0: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda que baixeu, però també baixeu a Espígol, també a Alfàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà... Bueno, avui, quan entreu a Tarragona, farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
13: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir alfàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem, portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de maig fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa i un raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor alfàbrega.
12: I en quan hi hauria, a més a més, amb novetat també, amb una cervesa amb alfàbrega, la Brufacanya.
13: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb alfàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
0: Com es diu? Té nom comercial?
13: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
0: Era fàcil, està bé, està ben
13: sí,
0: pensat.
13: Sí, era fàcil, sí.
0: T'hem pensat.
12: Núria, a la Brufacanya, amb la Brufaganya, 14 graus hi era temperatura, vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
13: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic, doncs, les calors són molt fortes.
12: Cada any hi ha una entitat convidada, enguany, són els guerrillers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
13: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs, cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs, que ens acompanyin. I aquest any doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
0: I van anant tocant pel camí?
13: No, en aquest cas no. En aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
12: I amb relleu generacional garantit, eh? Perquè hem pogut parlar amb portants de 9, d'11 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
13: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
0: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda quan entreu? Com distribuireu l'aigua? Que expliqueu una miqueta, va.
13: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
0: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat i molt estretet que va parar a la capella
13: de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
0: Sí, la repartim...
13: És aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret o una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. Mm. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
0: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
13: Sí, sí, sí, sí, sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té tres brocs i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
0: Genial.
12: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda, sí, sí, tot l'any i la van dosificant, Però diuen que té moltes propietats.
13: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent, doncs, que va a Lourdes o d'això, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que, bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, sí, és aquesta devoció, doncs que l'aigua, doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
0: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
13: Sí, sí, sí. Sant Magí, en principi, estava amagat, doncs, a les coves de la Brufaganya i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar i es veu que en un moment que s'estaven, bueno, estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. A de la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
12: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, l'han de dosificar. Per cert, que demà és Sant Magí, per sí, tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada a l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tant t'ho convidats, Núria.
0: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que, doncs, també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
12: Sí, sí, la tarda entrarem, sí? També, sí, sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar caminant. Ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
0: Vinga.

0: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
1: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
0: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
2: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les ponzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està arrossegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà a les plantes, a les fulles més tendres, a les fulles més noves. Llavors, observar-les i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs, emprendre mesures d'aquest sentit.
0: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
2: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... Que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. El més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
0: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
2: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles, i les plantes quedar sense fulles, i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi, i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors... I hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
0: I Joan Maria... Avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga.
2: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són bons, i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les erugues...
0: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
2: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar abellots...
0: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
2: No, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
0: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
2: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure...

0: com estan, ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades, o de cop aquelles fulles estan més caigudes, o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes, a les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
1: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important: com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està. Ja està explicat. De si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant. I ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Va, no em diguis que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho diguis, això.
3: Sí.
2: Sí, en sèrio.
3: Ho has endevinat.
2: Vinga, escombrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, digues, Lídia. Oi, mira, que bé. L'Amparitos la reservem per Santa Tecla, no?
3: Correctíssimament.
2: I el paquet de xocolatera.
3: Estic prohibidíssim
2: posar-ho encara.
3: Encara
2: no.
3: Encara no toca.
2: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
3: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a la tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els valls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo, i, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia la remullada, que era quan érem aigua, i no amb música i simplement i llumetes com ara.
2: Sí, tu ets de les, com jo, que ens mullàvem, no?, que era xulo.
3: Exacte.
2: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no?, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
3: I un carro.
2: I un carro que anava
3: anant
2: tirant aigua. I a petxina, sí senyora, i sortia d'allí i brollava, doncs, allò amb una manguera, vaja, directament,
3: sí.
2: No?
3: Després de la sequera ja sí. La cosa es va acabar.
2: Sí, sí.
3: Però, bueno, igualment hi ha la revetlla i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui... Gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
2: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és el de
3: clàssic,
2: Sant Magí.
3: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
2: Clar que sí.
3: I la regidora de Cultura, la Sandra Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
4: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
3: I en Xander Ramos ens explica aquesta importància, no, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
2: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant, en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem, no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert de una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.
3: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit, i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
2: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té nou dies, que l'Último Vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda, amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
3: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
2: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són rebelles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
3: Perfecte.
2: Ens veiem aquesta nit de rebella?
3: Aquesta nit rebella i demà a treballar.
2: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
3: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa, per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio i Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
1: De moment, no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire dormir. Sí, sí.
0: Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
1: Espera un segonet.
2: A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...el mateix efecte. No ho sé, provar-ho un dia, provar-ho. Estela, tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
3: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Tant,
3: en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el què, mai l'he trobat la gràcia i, per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de res. Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que... Nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Cambrils celebra el 9è aniversari dels atemptats del 2017 amb un acte institucional a la plaça de la Pau, on va perdre la vida una persona que estiuejava al municipi. Connectem ara amb el Gerard Amigó. Com ha anat tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes que van patir les ciutats de Barcelona primer i Cambrils al cap d'unes hores, ara fa 9 anys, el 17 i 18 d'agost de 2017. Ho ha fet en un acte celebrat, com bé deies, a la plaça de la Pau davant mateix del Club Nàutic Cambrils, lloc on es va perpetrar que va agredir una dona de Saragossa que estiuejava al municipi i on es van produir diverses persones ferides. L'acte ha consistit en un breu parlament de l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, qui ha recordat que Cambrils és un municipi on hi conviu la Pau. Klein ha lamentat que aquella matinada del 18 d'agost de 2017 el municipi es va veure sacsejat per uns fets que mai haurien d'haver succeït. El propi alcalde, acompanyat d'una de les víctimes, Josep Maria Rovira, i el cap de la policia local de Cambrils, Carles Besora, han fet una ofrena floral davant el Memorial per la Pau, que s'han unit a altres rams de flors. Cal recordar que la matinada del 18 d'agost un vehicle va irrompre al passeig de Cambrils, va atropellar fins a 4 persones i va ferir també un agent dels Mossos d'Esquadra que va intentar aturar-lo.
1: Gràcies, Gerard. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre, en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es van negar a abandonar la zona i alguns duien pals i armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen als 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. I pel que fa a la mobilitat, unes obres a la C32 a Sant Boi de Llobregat provoquen circulació amb retencions. També, recordem, hi ha afectacions també per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda també, per un robatori de cable que afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida Artesa, els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders també tenen alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir 5 persones. Entre els assistents hi havia Josep Maria Rovira, una de les víctimes, que ha explicat que no recorda res del moment dels fets. L'acte ha comptat també amb representants polítics i policials i també l'alcalde Oliver Klein, que ha llegit un manifest de condemna de la violència. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre, poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi va haver ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris de les seves botigues quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i també armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. Els Mossos mantindran els dispositius preventius durant els propers dies i reforçaran també el treball amb la comunitat per tal de buscar una sortida a aquest conflicte. I els Mossos d'Esquadra també van detenir un home després d'una fugida en vehicle que va començar a Sant Boi de Llobregat, va passar per Viladecans i va acabar a Gavà. Durant la persecució, el conductor va circular en contradirecció per diversos carrers i va embestir frontalment un ciclista que no va patir ferides greus. Finalment, els agents el van reduir i detenir per atemptat contra els agents de l'autoritat i també conducció temerària. I pel que fa a la mobilitat, retencions a la C31, a Torroella de Montgrí, en sentit Figueres, i també a Pals, en sentit Regencós. A més, també hi ha circulació lenta a la C66, entre Torrent i Palafrugell, en sentit sud, a la C63, entre Vidreres i Lloret de Mar, i també a la C33, entre Mollet i Montmeló. A banda, pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana i a banda també un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida i els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders s'estan registrant també alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies. I don't want you coming here. No way.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Baixa les finestres. Puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor disc jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

talking. No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. 7 ministres del govern espanyol compareixeran la setmana vinent al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences començaran el dia 25 amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i acabaran el 31 amb la ministra de Joventut, Cira Rego. Cada dia compareixerà un ministre diferent. Les compareixences arriben després que diversos ministres fossin citats pel Senat per explicar aquesta gestió de l'arribada de 80.000 persones a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, però no hi van assistir al·legant problemes d'agenda. I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada aquest matí pels vols de les 11 i deixa 3 ferits lleus. És el cinquè sisme registrat durant el dia d'avui i té l'epicentre al Deín, a 5 quilòmetres de profunditat. El moviment s'ha arribat a nota en altres punts d'Andalusia, com ara Almeria, i s'emmarca en l'episodi sísmic que afecta la zona des del passat divendres. I Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic, quan els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir també 5 persones. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels trets ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, que se sumen a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyers a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris en les seves botigues, quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes, de fet, duien pals i armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres, volíem dir, per aquests incidents. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Cardedeu deixa vehicles al voral en sentit Tarragona. A banda, també hi ha afectacions per obres a la B20 a Barcelona, a la 2 a Esparreguera, a la C32 a Sant Boi i també a la C33 a Parets del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda, també, un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: comença amb una nova entrega de la jove en sèrie, l'espai de sèries du a Oblidar Ràdio. Sergi Guiu, Benusson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bonis.
0: Continuarem amb aquesta, en aquest estiu, i si vam dedicar una secció a parlar de piscines i d'aigua i de mar...
2: I de gel,
0: també és veritat. Pues ara passarem a l'àmbit contrari, que és la calor, i farem una secció dedicada a sèries amb onades de calor... que com que es va preparar fa temps, no recordo exactament si era que tenen episodis en onades de calor o que estan ambientades en que hi ha moments en què hi ha temperatures molt elevades. Però si fa, no fa. Que rius?
1: No, està bé, és que ens hem d'agafar tot.
0: Sí, és el que...
1: Què projecte té el futur cada cop més a prop?
0: Tu creus?
1: I tant.
0: Sí?
1: I tant.
0: Pues ens haurem de reinventar, eh? No hi ha tot dia.
1: Pues ens comencem a això va de pel·lícules. Farem exactament els 400 capítols de pel·lícules.
0: No, el que es podria fer
1: potser és... Torna a començar.
0: Bueno, això d'entrada.
1: Esborrar tot l'historial i vinga.
0: No, espaiar-ho amb el temps...
1: Quants en portem ja? 400?
0: No ho sé. Tinc el full per allà apuntat.
1: El dia 500 fem festa, no el fem. Per celebrar-ho.
0: Fem una especial en directe? En directe vull dir a un exterior, vull dir.
1: Ah.
0: Això seria divertit, eh?
1: No tenim temps, Judit.
0: No, però seria...
2: I ens faltaria el motiu, en plan, si munten algun...
1: Podem fer el plató de la casa nostra.
2: Mira, si vols...
1: Anem a Barcelona per 30 minuts.
0: No, ho fem al taló de l'alimentació.
1: Al Magical.
2: No, però jo si aconsegueixo anar-hi de públic, que sabeu que estic...
1: Sí,
2: que estic que tret el tiquet, vamos, per anar-hi.
0: Ah, sí?
2: Sí, no us ho vaig dir.
0: No, bueno, no sé, si m'ho vas dir, no us vaig
2: escoltar. Puc intentar anar amb un micro, a veure si puc fer un mini-report. Puc intentar-ho. Perquè és que no sé si amb una, de públic amb una comèdia de situació te deixaran gravar res, bàsicament, per no els espòilers.
1: Ja et dic jo que no.
2: Feia pinta.
1: 100%. T'hauries d'acreditar com a periodista.
0: Molt bé.
1: No passarà això, no passarà res als 500. Farem potser coincidir amb estrenes.
2: Sèries que tenen 500 capítols.
1: Que han arribat als 500 capítols.
2: Los Simpson i ja està, no?
0: Això podem començar a fer amb tots. Que han arribat als 50, als 100, als 150. Vinga, va, doncs sèries amb onades de calor o amb la calor com a protagonista de les sèries. N'hi ha una que és Donde Hubo Fuego.
3: Tu hermano fue asesinado. Quería escribir un reportaje de la caída del carnicero de Reynosa. Fue un caso macabro, allí en los años 90. Un enloquecido que se dedicó a matar a diestra y a siniestra.
4: Sí, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con mi hermano?
3: La historia no es como te la contaron.
5: Si lo que quieres es vengar a tu hermano, conviértete en bombero. Infíltrate.
6: Soy Poncho. Por lo menos dime cómo te llamas.
7: Me llamo Olivia.
6: ¿Qué haces rondando la estación? Pues es que quiero ser bombero.
7: Tu plazo aquí se cumplió. Mañana recuperas tu libertad.
8: ¿Necesito algo?
9: Necesito ser el nuevo jefe de la estación, aunque sea una mentira.
10: Voy a probar que todo fue una trampa, Daniel. Te lo juro.
6: No me queda otra más que investigar desde adentro. Es la única manera de saber la verdad.
11: Ricardo Ursúa es el asesino. Lo conozco mejor que nadie.
12: ¿Te pasa algo con Ricardo?
8: ¿Algo de qué?
12: No sé, dime tú.
0: Bueno, ja podeu veure que és una telenovela,
2: sí?
0: D'acció, on un home s'infiltra en un parc de bombers per investigar la mort del seu germà, descobrint una història d'amor, secrets familiars i un assassí en sèrie. Es pot veure a Netflix.
1: Molt bé.
0: Un altre, que és que a més els títols són com bastant evidents, que és Temporada de Verano.
13: Novatos, sejam muito bem-vindos. A gente hoje começa a temporada de verão. E agora, partiu trabalhar.
14: O que é isso?
15: Mãe.
16: A senhora está presa por lavagem de dinheiro e corrupção ativa.
15: Cuida da minha filha, viu?
17: Oi, eu falei com a Vilma e a partir de agora a gente é roommate.
18: Conrado, eu sou virgem. Mas enfim, eu vim aqui pra ilha pra mudar isso.
19: Se você quiser, eu posso te passar a ficha inteira dele. A melhor notícia é que ele é solteiro.
6: Por que você tá falando isso pra mim?
5: Processo seletivo pra salva-vidas?
6: Não, você?
5: Isso aqui não é ser independente.
9: Eu acho que você tem encarado muitas coisas aqui nessas semanas.
10: Digamos que eu resolvi dar uma chance pra esse lugar.
4: Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá gerando a pilha.
0: En aquest cas és una sèrie brasileña on un grup de joves treballa en un paraís turístic. Entre la calor, el sol i el surf s'entrelacen amistats, històries d'amor i molts secrets.
1: Molt bé. A mi m'estan venint d'altres, de sèries. Sí? Ja les vaig apuntant.
2: Vale, jo estic apuntant capítols temàtics,
0: Ah, mira, com vam fer amb lo de l'aigua.
2: Correcte, que tracten sobre la crisi climàtica.
0: Ah, vale.
2: En específic, només aquell capítol,
0: vale,
2: no la sèrie sencera.
0: Vale, vale. No, però està bé. Sí? Al final de la secció ho apuntem. N'hi ha una altra sèrie que hem trobat que es diu... O sigui, totes aquestes jo no les conec, ni les he vist, ni res, Jo confio en la persona que va fer això.
2: Vale.
0: Les inclemències de l'amor.

0: inclemencias del amor.
1: Bueno, un tràiler espectacular.
2: Espectacular, m'ha encantat.
1: Espectacular.
2: De què anirà, a veure, aquesta
1: doncs
2: sèrie?
1: És una sèrie sud-coreana que transcorre en el servei meteorològic, barrejant el clima, el canvi climàtic, incloent les alertes de calor, amb el pronòstic impredictible de l'amor a l'oficina.
2: Bueno, l'armari de les escombres, ja ho veuràs.
1: O sigui, com pot estar tan mal lligat, això? A més, ara entenc el títol, Les inclemències de l'amor.
2: A veure, jo no ho trobo tan absurd, no? Vull dir, és un departament meteorològic on a sobre hi ha marro entre els treballadors.
1: Clar,
2: no?
1: Les alertes de calor no són només meteorològiques.
2: Clar, vull dir, la calor és el que és.
1: Sí, a veure...
2: És quan arriba el bon temps, ve de gust.
1: O sigui, sí, però me sembla com per fer una sèrie que vols que et diga.
2: Bueno, escolta.
1: Sí, no, de mitjor se l'han fet, també és veritat. Amazon Prime Video hi ha una sèrie que es diu Cruel Summer.
3: Jeanette, we want the jury to root for you, but you're not giving the impression that you're the wronged party here.
4: I am the most hated person in the nation. And you want me to be more like her?
5: Jeanette, right?
6: Yeah. It's my birthday.
5: Happy birthday.
6: We all want what we can't have, even if we have to change ourselves to get it. You think that one day I'm just gonna be pretty and popular?
7: If that's what you want.
6: But there are some moments in life that change us forever.
8: Kate Wallace has now been missing for 4 days.
9: The last thing in the world that the town needed was another Kate Wallace.
10: You really like her, huh?
11: I really do.
10: Still think about Kate?
11: No. Think she ran away? Well, sure beats the alternative, don't you think?
12: Jeanette, wake up. Your lawyer is here.
6: Which one?
12: What does it matter?
6: It's never gonna be normal again, is it?
13: You know, I can't even remember when it ever was. Street light
11: running down the wire. Did you see her?
6: No, of course not. You know I would never lie to you.
14: Jeanette Turner used to be like my best friend.
1: En aquest cas, ens trobem amb un thriller adolescent de misteri on l'estiu i la calor són els protagonistes ambientals absoluts. La trama es desenvolupa durant 3 estius consecutius als anys 90, el 93, 94 i 95, entrellaçant les vides de 2 joves marcades per la desaparició d'una d'elles.
2: Ojo, molt
1: bé. Mira, diria que aquesta...
2: Pinta bé.
1: Sí, no, podria estar bé. A veure...
2: Aquesta no te la compro, eh?
1: Ja, no ho sé, jo és que... Jo... No sé.
2: A veure, estan en un...
15: Sí, en un resort que té piscina. I a 200 metres de la platja.
2: La primera temporada que estan a Hawaii, no?
1: Aquí posa el calor abrasador del verano.
2: Claro, perquè fa pinta de que fa molta calor en aquell hotel. A conseqüència del canvi climàtic.
15: No, home, no estic tocant. Perquè parles d'onades de calor, vale, una onada de calor, ves amb una piscina, no? O sigui...
2: Pues és el que estan fent aquesta gent.
15: La onada de calor és l'antagonista del moment. No, és perquè té molt protagonisme, però no passa res, endavant.
1: Com?
15: La temàtica d'avui quina és? Que encara no sé si queda...
1: Onades de calor en general.
15: Bueno, The White Lotus no, però no passa res, endavant.
1: Bueno, però escolteu el trailer.
15: Estiu, sí. Onades de calor, no.
1: No passa res.
2: Fa pinta que fa molta calor
15: en aquell
2: resort. A mi
15: no transmet calor perquè és que hi ha molta aigua.
2: Això també és veritat.
1: Bueno, però això no vol dir res.
15: No, ara veuràs les que t'he ficat d'exemple.
1: Vale, doncs vinga, The White Lotus.
16: The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki.
17: Aloha. A happy beer.
18: We're on our honeymoon.
16: You're such valued guests. Welcome to the White Lotus.
19: Are they bigger?
16: Nicole, they're fucking huge.
19: I haven't seen them in a while.
16: It's cancer.
19: Swole balls. Did they biopsy your balls, Dad?
16: Not yet.
20: Am I interrupting? I know it's only your honeymoon. Oh my God, look at her face.
21: Rachel, you were such a beautiful bride, but also very pale. But now you have a little more color and it looks great.
20: Thanks.
21: You are so talented. Oh, do you really know what you're doing?
20: Barely.
21: You think you could have dinner with me at the hotel tonight?
20: I get off at 7.
21: Yeah, that's good. I mean, like a couple minutes after 7 at the restaurant. Sounds great.
7: Being a young man, this time right now can't be easy.
18: Why? Because we can't harass girls anymore?
7: No.
18: Well, he thinks I'm an asshole.
21: Were you an asshole?
18: I guess I'm just wondering what you might be able to do for us to make us feel better.
7: No, I was actually trying to not be an asshole.
21: But you failed?
22: Where were you?
21: I just walked around.
1: En aquest cas, jo llegeixo el que diu aquí, eh? Una comèdia negra i satírica que es desenvolupa en luxosos complexos turístics. El calor intens de l'estiu i l'ambient tropical juguen un paper constant augmentant la irritabilitat dels hostes, dels visitants, provocant el caos, els secrets i els crims inesperats en el paradís. A veure, jo no l'he vista,
2: vale.
1: Jo m'he refiat...
15: No, està bé, normal. No crec que la calor provoqui tot el que passa a les temporades.
1: No justifiqueu matar per la calor. O sigui, matar és un crim.
2: És que de vegades, quan fa molta calor, t'hi poses molt nerviós, eh? Jo m'hi trobo.
1: Jo crec la violència que... no està mai justificada.
15: A The White Lotus hi ha més traumes del passat, alcohol i drogues
1: que calor,
15: experimentals
1: no?
15: Que la
2: però
15: calor.
2: Però la calor ho agreix tot.
15: O sigui, no, sí, està bé, però no estem parlant de sèries on la calor... No.
2: Bueno, escolta, jo estic intentant aquí... Lligar-ho tot plegat una mica
15: no, està molt bé.
2: Per no quedar.
15: Està molt bé, m'agrada molt. Ara Fargo, no?
1: M'he guixat tota la mà. Sí, no. A veure, no, l'altra sèrie... tampoc...
15: No ho tens clar, tampoc,
1: no,
15: eh?
1: No, i va, no l'he vista, eh?
15: Molt bé.
1: És El Embarcadero.
23: ¿Y hasta aquí?
24: Tengo todo esto delante para mí solita. Esta es la habitación más bonita de mi casa. ¿Te gusta?
23: Hay un cadáver en... Creemos que puede ser su esposo.
25: Tiene que ser un error si mi marido está en Frankfurt.
23: Señora Leiva, su marido se ha suicidado.
25: ¿No le parece raro que alguien planifique un viaje y me mande flores y luego se mate?
26: Esta mierda es tan grande que ni siquiera soy capaz de llorar la muerte de la persona que más me importaba.
25: ¿Estás bien?
24: Se ha muerto el amor de mi vida.
26: Es que no lo entiendo, solo tengo preguntas.
24: Esto sería algo así, ¿vale? Dos círculos. Este trozo de en medio es lo que compartes con una persona. Pero está todo este espacio de aquí, que este espacio está libre para vivir, para viajar, para compartir con otras personas. Y este espacio es tuyo.
26: El problema es que necesito entenderlo. ¿Quién era mi marido? ¡Un follador compulsivo!
27: Lo que pasa por la cabeza de otro siempre es un enigma, ¿sabes? Aunque sea tu marido, duerme contigo en la misma cama todas las noches.
26: Mira su cara, está enamorado. Pero esta foto es de 2 semanas más tarde conmigo.
24: Martina.
26: Sí, Verónica.
23: ¿Por qué lo hace?
26: Porque necesito respuestas y usted no me las da.
1: Vale, ara estava llegint i posa. És una sèrie espanyola perfecta per veure l'estiu.
15: Bueno, vale.
1: La seva història es desenvolupa entre la ciutat i els bonics però calorosos paisatges de l'Albufera valenciana, barrejant misteri i drama. I si no m'equivoco, hi ha la Verónica Sánchez?
2: Sí, senyor, la de Los Serrano, que ara ho estàvem comentant.
15: I el professor.
1: Ah, de la Casa de Papel. Bueno, és que són està creada pels mateixos autors.
2: Ah, mira, veus.
1: De la Casa de Papel.
2: I és que Rojo també ho està, pot ser?
1: Esquerra Rojo està protagonitzat per la Verònica.
2: Per això t'ho dic, però com que... Com has dit això, de com que és dels mateixos creadors, és que ara més
15: no
2: una que Esquerra
15: Rojo
2: potser
15: no.
2: També ho era, i potser, mira, per això el cas t'han pescat d'aquí d'allà, saps?
15: Jo crec que no.
1: No ho sé, la veritat, no ho sé. Bona sèrie, també t'he de dir.
2: Estava bé, sí.
1: Sí, sí. A veure, aquesta sí que el propi nom ho diu, per tant, es pot veure a Netflix i és Ola de Calor. I've raised my glass, I'm a winner. And I'm seeing clear world.
28: Come on in. The water's fine. 'Cause if Norway wins a world, Mr. Crane, I started last week. I wanted to introduce myself.
29: I know who you are. A real go-getter with a bright future. You had a rough start, right? Never let anyone shame you about your past.
28: I finally feel like my life is heading somewhere good.
30: Mine too.
0: Your house is really beautiful.
3: Oh, thank you. Let's get you a drink. My wife is very proud of her cocktails. This is Claire, my new assistant. Claire, this is my wife.
0: Can you tell me what's going on?
4: This morning, a cleaning woman found indications of possible foul play in Mr. Green's bedroom. Blood, signs of a struggle.
5: When's the last time you heard from him?
8: It turns out you're not exactly a stranger to law enforcement after all.
0: I've seen her bank statements. She's been stashing cash.
9: Did you tell Scott about us?
0: No,
9: someone did.
0: You're acting paranoid.
9: We have nothing to hide.
8: Her likely murder weapon.
5: She's the last loose end.
0: You set me up.
10: Claire, this isn't safe for you.
0: There's no place that's safe.
1: Aquesta fa bastanta bona...
2: Ai. Bueno, quin susto, ai.
15: Caram.
1: Hòstia, quin insult. Deia, aquesta fa bastant bona pinta i és un thriller que narra la història de la Claire, una jove, la vida de la qual fa un gir obscur després d'aconseguir treball i començar una relació, veient-se atrapada en una xarxa de mentires en ple estiu. I l'última que jo he trobat seria I els diners.
11: Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test.
12: God, what did she just say?
13: Are you saying that some people are too stupid to vote?
11: I've got you listening now, haven't I? Yeah!
12: Things were okay a few years ago.
11: Surprise!
12: Now, I don't know what to worry about first.
11: I'm only just beginning.
12: What's it going to be like for you?
30: To think the news was boring. It turns out we were born in a pause.
11: I love it. The whole system's in pieces.
12: So nice to have you back.
30: You met my sister once.
11: Was I nice?
12: What sort of world are we in?
31: Hello, Mummy.
11: We will change forever.
32: I felt fair.
33: Don't you dare.
11: It's a terrible, terrible world. But I want to see every second of it. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. Are you with me?
34: You don't mind, do you?
11: No!
1: En aquest cas és una miniserie britànica que imagina un futur proper on els efectes del canvi climàtic i les onades de calor extremes són una realitat quotidiana que afecta directament la vida d'una família al llarg dels anys.
15: Aquesta la Míriam l'havia recomanat moltes vegades.
1: Ah, sí?
15: Sí, aquesta sèrie n'havia parlat molt. I moltes. Jo crec que sí.
2: Sí, sí, sí, HBO, jo t'ho dic, sí, sí, sí.
15: Produïda amb BBC.
2: Veus?
1: Molt bé.
2: Pues veure, també és segell que... de qualitat, perquè si és una sèrie de HBO, ja sabeu que jo sempre dic que aquí tenim molt guanyat, però si a sobre és de la BBC...
1: Sí, sí.
15: I a tot no, és que pot, fa una pinta. Pot estar bé o no. O sigui,
2: exacte,
15: pot ser
2: un trunyó. Sí, sí. Pot ser un trunyó correcte.
1: Total.
15: Aviam.
1: A veure, així també potser busco algun tràiler.
2: Però... Vinga.
15: Jo me'n vaig a... És a dir, veient la veda que s'ha obert al llarg de la secció, simplement justificaré, val?
1: Vale.
15: Hi ha una sèrie brasilera de Netflix que es diu 3%.
2: Sí,
15: que està molt bé, aprofito per recomanar-la, on la calor és absoluta, ¿vale? Perquè a més es parla de doncs, la població de Brasil, que només un 3% pot viure en una altra zona, que és la zona ja rica, etcètera, etcètera, i el moment de veure els carrers de la zona pobre, la veritat és que estan vivint i convivint amb una calor absoluta.
1: Vale.
15: Per tant... Aquesta la... Ah, tens?
1: Sí,
15: que home, que ràpida ets. A veure l'anunci de publicitat que sortirà
1: no,
15: abans.
1: No, no sortirà.

0: senti saudades, Fernando?
1: Você não tinha morrido?
0: É ruim de eu morrer.
2: Maralto é o futuro.
3: Quem merece passa no processo e vem pra cá.
2: Essa noite a causa roubou elementos químicos perigosos.
4: Puxa, quem poderia ser melhor se infiltrar na causa e impedir o plano deles?
1: Eu achei que nunca mais ia te ver.
2: Você é da causa?
5: O processo 105 não vai acontecer. Só tem dois lados nessa história. Quem quer o processo e quem não quer.
6: De que lado você está?
2: Eu não sou mais da causa.
7: Prefiro morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo.
8: A Michelle tá com Ezequiel. A Michelle é uma traidora. Confia em mim, Vanda.
4: O processo 105 vai ser o mais importante da história.
9: Molt bé, a més això de poder-lo veure és com tinc cada tipus.
10: Bé, bé, bé. Hi ha una barreja de Juegos del Hambre, Juegos del Calamar, però perquè representa que cada any seleccionen a X joves per fer com uns jocs, per acabar decidint els que guanyen els jocs se'n van cap a la zona representa noble d'aquest Brasil d'un futur atípic.
9: Molt bé. Quin altre?
10: Tu tens algo?
11: Jo en tinc molts. Sí, jo lo que
9: clar, més... el que passa és que els teus no pots buscar perquè són capítols concrets.
11: Bueno, no passa res, us ho puc explicar. Vale. No?
9: Sí, sí, tant.
11: Mira, comencem per South Park, que té un episodi que m'agrada molt, no me'n recordava d'aquest fins que l'he buscat, que es diu Men Bear Pig, Hombre Oso Cerdo. Vale? Estic buscant un moment perquè ho tenia aquí i ara no ho trobo.
9: Vale. Molt bé, coses del directe.
11: No, escolta, ja està, ja ho tenim. Perquè a Member Peak lo que es parodiava amb aquest humor tan fi que tenen aquesta gent de South Park, bàsicament s'inventaven una criatura que no existia, Member Peak, vale, que feia, diguéssim, era una analogia directa al canvi climàtic. Bàsicament, lo que s'estaven fent és riure d'Al Gore, vale, l'expresident dels Estats Units, sempre molt d'això amb el tema del canvi climàtic i l'ecologia i tal. Doncs, bàsicament, aquest episodi era una sàtira, com rient d'Al Gore, queixant-se de que més que res el canvi climàtic era una mica un invent seu per cridar una mica l'atenció. Això es va arreglar a l'episodi... això va passar a l'episodi 6 de la temporada 10, però a l'episodi 22 de la temporada 6 retirar cable, que es diu. I bàsicament van dir... va ser un episodi de dues parts que bàsicament li venia a donar la raó a Al Gore i era com una mena de disculpa de... Vale, tenies raó. I nosaltres, en el seu moment, ens hi vam descollorar massa de tu. És interessant.
9: Sí.
11: Com a concepte, està bastant bé. També tenim a Futurama, és un clàssic, que hi ha episodis sobre el canvi climàtic i l'ecologia a pràcticament totes les temporades, però dos que destaco jo perquè són centrats en el canvi climàtic són Crímenes del Calor, que és el primer episodi que se centra una mica en això, que bàsicament tracta de, pues això, hi ha calentament global perquè els robots que viuen amb igual que els humans, diguéssim, evidentment s'alimenten amb alcohol i aquest alcohol produeix residus. Per tant, li fan la culpa del canvi climàtic a tots els robots i els desterren fora de la Terra.
9: Vale.
11: I tenim un moment molt divertit, que és com lluiten contra el canvi climàtic a l'any 3000, que és bàsicament tirant glaçons gegants de gel a l'aigua del mar per a refredar-la.
10: Vaja.
9: Carai.
10: Això és com que... No, és un vídeo que m'ha sortit més d'un cop i em fa molta gràcia, com el que està a la vora del mar amb una fregona i va intentant aixugar el
11: correcte
10: mar.
11: Seria una mica... Aquesta és la solució que ha arribat la humanitat mil anys després dels nostres temps. També tenim El Mundo Ya Está Suficientemente Caliente, que és de la temporada passada, de la que se va emetre l'estiu passat, que bàsicament juga una mica amb el mateix, és una mena de seqüela del primer capítol. Té un final que, bueno, escolta, no és gaire rebuscat, però intenta fer-nos una picada d'ullet de, bueno, però hem de fer alguna cosa o no amb això del canvi climàtic, perquè, clar... Yeah. I també tinc un altre de Rick i Morty, que aquí ja, clar, a l'estil de Rick i Morty se'n van moltíssim més de les de voltes, eh? Reconvenient Mort, vale? És un episodi on Morty salva a Planetina i comencen una relació. Planetina és una mena de superheroïna que vella per l'ecologia, però al final del capítol també juguen una mica amb el tema de que potser les conseqüències són pitjors, potser les solucions són pitjors que les pròpies conseqüències quan Planetina se li va l'olla i comença a assassinar, per exemple, miners per evitar, no?, que destrueixin, que segueixin destruint l'ecosistema, en lloc d'anar a pels que realment són els culpables, sinó sí, que va a pel poble raso, i és com, bueno, pensem bé les solucions que podem aplicar amb aquest problema, perquè potser estem apuntant cap al ciutadà i no és culpa del ciutadà.
9: Ah, exacte.
11: Que és interessant, això, també.
10: Rogue Heroes. Passa al nord d'Àfrica, basada en la Segona Guerra Mundial, un grup d'aviació britànic, i és calor i desert constantment. De fet, ara acabo de veure...
9: Com has dit la primera
10: Rogue,
9: paraula?
10: Rogue, R-O-G-U-E.
9: Ah.
11: Rogue.
10: Rogue Heroes. Diu atacar posicions enemigues enmig de l'extrem calor del desert del nord d'Àfrica. I és veritat que aquesta sempre transmet bastanta calor perquè passa molt al desert i estan suant constantment els protagonistes. Aquesta una altra.
9: A veure, l'escoltem.
12: The world where there are no rules, no order, no organized plan. Certain men must take matters into their own hands.
13: A map? Oh, goodness, this must be serious.
12: The Germans keep advancing.
9: És el de Sex Education.
10: Sí, senyora. Mira. És un dels protagonistes sí. de la sèrie. Sí, sí, és el fill del director de l'escola.
9: Exacte, sí,
10: correcte.
9: Sí, molt bé.
10: Després, si li van m'ho compre, hi ha escenes a Breaking Bad que crec que també transmeten bastanta calor, coses que passen al desert...
11: Bueno, sí, total.
10: O a la frontera amb Mèxic i així, crec que quadrarien. Sky Rojo, també me l'he apuntat.
11: Perquè també és desèrtica.
10: Hi ha moments que transmet molta calor. I, bueno, és més.
11: Si ens hi posem així, puc dir també la temporada 3 d'Eufòria, perquè també passa tota amb deserts i coses així.
10: Enhorabona.
11: I tintes amarillos.
10: Sequía, que és una sèrie de televisió espanyola.
9: Sí, de la...
10: Que passa a la franja de la Elena Rivera o Elena Rivero.
11: Ah, sí, és veritat, no me'n recordava d'aquesta sèrie.
10: Que passa a la franja, crec que és d'Extremadura i Portugal.
9: Sí.
10: Amb una empresa i un punt de corrupte pel mig, i evidentment també hi ha molta calor en aquella sèrie.
9: Molt bé. Doncs mira, al final ens ha sortit una secció bastant completa. Mutant, però no fa ser res. Bastant
11: no, teniu per tots els gustos. Si voleu només mirar un capítol, doncs un capítol. Si voleu mirar una sèrie sencera, doncs una sèrie.
9: Un capítol per moltes sèries. O sigui, pràcticament totes les sèries tenen algun capítol o que és estiu de molta calor o que la calor és protagonista.
11: Sí, per, no,
9: o sigui,
11: sí,
9: menys
11: no.
9: Les que congelen a gent.
11: També, perquè resta... mira Futurama.
9: Però vulguis que no, totes entenen. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
11: Adéu.
9: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El conte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida, i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Circ de Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
4: El migcampista de Madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets, d'una banda.
0: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies, Judit. N'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí, Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
6: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sumat. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
7: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a la ciutat és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
0: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
8: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes, aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
9: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
8: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
0: Us ho dèiem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
0: I sense deixar de mirar el cel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost. Ens ho explica des de 21 Ràdio l'Albert Pasqual.
10: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
11: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de doncs, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? A les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després doncs, van intentar pernotar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
10: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
11: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
10: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
0: Passen 11 minuts ara del punt de les dues. Més informacions. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal de migrants de Ceuta.
2: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però, si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
2: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
0: Marxem ara cap a Badalona i és que allà s'hi ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà dues plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
12: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà a Badalona.
0: Gràcies, Susana. I el Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
14: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
13: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
0: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària, la Vinyala, que anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
15: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
16: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
15: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
0: En punt un quart de 3, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
2: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
0: I quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
2: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que dues menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
0: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
2: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
0: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
2: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol, ha donat una taxa de 1,09 mil·ligrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
0: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
2: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
0: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després, i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa en Julen Andrés.
17: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
18: Parla de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal, era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
17: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
0: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. I us ho avançàvem en titulars, el Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle en aquesta ciutat, això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
19: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
20: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem a un contracte.
19: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
0: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa el líquid que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio, n'informa Tere Ortega.
21: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
22: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
21: El camí barreja joventut i veterania.
23: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, amb les descanses, i anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bocolls, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
24: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
21: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
0: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de l'Hot FM, Natàlia Moreno.
25: Després es torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves i adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som de l'Esbart Malbonell ha donat el tret de sortida als espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
26: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder doncs, millorar una cosa molt important, que és la nostra cultura.
25: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
27: A menudo me recuerdas a alguien.
0: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
27: No, sin miedo.
2: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
0: Arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunciï quan serà presentat oficialment ahir a la tarda. En la seva arribada a la capital catalana ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
1: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
4: Rodri ja és realitat. El que resisteix és el davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del club blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del club matalasser, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
3: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
4: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió, i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar ahir amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón, en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar el triomf. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
5: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
4: A segona federació, l'Olot ha fitxat l'experimentat migcampista de Vilafranca, Rai Marchand. El jugador s'ha compromès amb el club de la Garrotxa per al nou curs. En bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Avui ha arribat al base nord-americà Marc McClung. I en hoquei herba, avui juga la selecció espanyola masculina i femenina al Mundial.
0: Gràcies, Joan, per l'última hora dels esports. Nosaltres fem ara una petita pausa i a 2:45 ens hi tornem a posar. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: podria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
4: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
2: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
4: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
4: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
2: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
2: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
2: Gràcies a Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
4: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
2: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Joan Barberà.
6: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
2: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
4: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
2: I aquests fets, d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
7: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
2: Gràcies, Judit. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
4: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
2: Canal Reus, Alba Corchero.
8: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
9: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que acometessin la seva funció.
8: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i, especialment, Anna Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí, a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
3: Notícies en xarxa.
2: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
4: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
10: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
4: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
2: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha emmarcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
11: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
12: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
11: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
2: I us ho explicàvem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
2: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
13: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
14: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de doncs, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després doncs, van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
13: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
14: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
13: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
4: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
2: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
4: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
2: I un apunt econòmic perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
4: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
2: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat, amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros. L'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any 2020.

0: ha de determinar els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
1: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles, i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
0: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles d'itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
2: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal al curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
3: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
4: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors, i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
3: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
2: Passa un minut de 3:15. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
5: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
2: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
5: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. Juntament amb dues víctimes han estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
2: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
5: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
2: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després, i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
7: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim... Bueno, vam començar a fer, vam tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
6: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
2: I ara sí, moment per la cultura.

0: Cirque du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens explica la Maria Semblàs.
1: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar, on se sol ubicar el circ, per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
2: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
1: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
0: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
3: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
4: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
3: El camí barreja joventut i veterania.
5: I no havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, a les grans, i anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Vejàvem els bocois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
6: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
3: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'últim Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
0: Ara sí, arriben els esports. Que ens porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és a hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven el futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat. L'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final, sobretot a la primera meitat i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
6: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi Degà del futbol espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el centre d'esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
3: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIEC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà, escoltem el protagonista.
8: I'm gonna give it everything I have and,
9: ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. I sí, estic molt emocionat.
8: Yeah, I'm excited.
3: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. Joana Biarnés va ser la primera dona fotògrafa de l'estat espanyol en moltes coses. La seva trajectòria va ser fascinant i les seves fotografies expliquen també una part important de la nostra història. Parlem d'aquesta fotògrafa pionera perquè aquest pròxim dissabte i dins del Transhuman Cinema es projectarà el documental Joana Biarnés, una entre tots, codirigit per Òscar Moreno i Jordi Rovira. Jordi Rovira, director i guionista, serà qui serà el Cinefòrum que es farà després de la projecció. Ell també està darrere de Detrás de l'Instante, un programa de televisió espanyola que us recomanem que busqueu a la plataforma de la cadena, on trobareu dues temporades de documentals o reportatges sobre fotògrafs i fotògrafes espanyoles. Nosaltres el tenim ja al telèfon. Hola, Jordi.
1: Hola, com anem?
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Faltaria més.
0: Després parlarem del documental, però primer parlem de Detrás de un instant, on hi trobem, com dèiem, documentals d'un munt de professionals espanyols de la fotografia, gairebé 40. D'on et ve aquesta passió per la fotografia?
1: Bé, la veritat és que Detrás de un instant va sorgir després de fer el documental de la Joana. El documental de la Joana, després del de la Joana vam fer un altre, vam fer el de l'Eugenio, si no m'equivoco, que va ser l'Orde, i després va venir Tres d'Instante. El documental de la Joana ens havia deixat tan bon regust, va ser una experiència tan bonica, i jo sempre m'he interessat la fotografia i per feina, jo porto a la revista Col·legi de Periodistes, capçalera, sempre també he parlat una mica d'història dels fotògrafs, i m'ha agradat sempre pensar que hi ha darrere una fotografia, sobretot fotografies que tothom té al cap, i que tenen històries molt curioses darrere i que la gent les desconeix. I va ser així que hi va haver una convocatòria de projectes per programes de televisió espanyola que en la productora que treballa sovint, que en Xavier Batge i l'Òscar Moreno, de Rec Produccions, amb qui vaig fer el documental de la Joana, vam estar donant voltes i vaig dir, escolti, per què no proposem un programa de fotografia? I vam veure que no hi havia hagut res durant anys de televisió espanyola, i llavors així va sorgir Tres d'Instante, que són tres temporades, no dos, tres. No? Tres temporades de 13 capítols, cada una 39 capítols, sí.
0: I, doncs, per tant, de fet, en el documental de Joana Biarnés, entre tots, ja està referenciat a dintre del programa, per tant, que, com dius, és primer.
1: Sí, perquè va ser posterior la sèrie, sí.
0: I què us va portar a fer-lo, el documental?
1: Doncs mira, com tantes coses, Joan, són aquestes coses que sorgeixen per casualitat, eh? Jo m'havia introduït al món del documental, havia treballat amb en Xavi i l'Òscar ja en un documental que vam fer per TV3, i estàvem acabant-lo, estàvem al procés ja d'edició final d'aquest documental, i jo estava a casa treballant un dia tranquil·lament, amb diferents feines que tinc com a periodista freelance, i em va trucar, necessitava un contacte per un reportatge que estava fent per capçalera, la revista Col·legi de Periodistes, que et deia abans, i que parlava d'un grup de fotògrafs de Sabadell i Terrassa, que als anys 70 van fer un grup que es deia El Mussol, que van fer una fotografia durant uns anys molt innovadora, i jo necessitava un contacte dels que quedaven vius, i vaig trucar a l'Associació de Fotoperiodistes i vaig dir, escolta, teniu un contacte d'aquí? No en tenim cap dels que queden vius, però si tu que és a tal persona, i em van passar un telèfon, que era un fotògraf de Terrassa que treballa bastant, diguéssim, la memòria història de la fotografia a Terrassa i dels veterans, i vaig trucar a aquesta persona, i a aquesta persona li vaig dir, escolta, dic, mira, estic buscant aquest telèfon, me'l va passar, i tot just parlant, aquesta persona, en Cristóbal Castro, és un fotògraf de Terrassa, ja jubilat, i en Cristóbal em va dir, escolta, i això per què és? Dic, no, això és per la revista del Col·legi de Periodistes, estem fent un reportatge del Mussol i tot. Diu, ah, vale, diu, no, és que hi ha una fotògrafa aquí a Terrassa, viu a Viladecavalls, a les afores, a Terrassa, diu, ja està jubilada, va tenir una vida molt interessant, i en aquell moment primer vaig pensar que era la típica persona que una mica et ven la moto d'algú que coneix, que sempre passa, no? I saps com va. I em va dir el nom, m'ho vaig apuntar, Joan Viernes, i bueno, a la que vaig penjar, em va dir, si t'interessa, m'ho dius i tal, i a la que vaig penjar, vaig mirar per sobre Joan Viernes, i hi havia 5 entrades, recordo 5, a Google, quasi totes d'una exposició que hi ha hagut al Palau Robert de fotògrafes pioneres, on ella, eren 12 fotògrafes pioneres, i ella tenia una petita fitxa, vaig llegir aquella fitxa i vaig veure que parlava que havia fotografiat els Beatles i algú més gens conegut, i vaig pensar, ostres, jo la desconeixia totalment, i conec bastants fotògrafs per la revista que porto fa anys, i dic, ostres, i aquella curiositat, i a partir d'aquí vaig encarregar un reportatge per la revista, quan vam fer el reportatge Vaig llegir tot el que hi ha reportatges i vaig dir als companys que feia el documental i que em sembla que aquí hi ha una història per un documental. La vam anar a veure i així ens va començar tot.
0: Per tant, que pel que comentes, justament el documental la va com redescobrir també una mica, no? Perquè si només hi
1: sí,
0: havia
1: sí.
0: cinc entrades a
1: ella,
0: internet...
1: No, ella havien fet aquella exposició que ella està molt agraïda, que la reconeixen com una pionera del fotoperiodisme, però havia quedat allà una exposició, però no havia anat més allà i ella era una jubilada de quasi 80 anys que tenia tot de caixes amb fotografies i negatius de l'època, molts anys abans, 50, 60, 70 i 80, que havia fet fotografia totalment com una cosa del seu passat. Ningú se'n recordava d'ella, més que la gent que havia treballat amb ella a Madrid, perquè ella va treballar bàsicament al diari Pueblo per d'altres publicacions, va viure a Madrid molts anys, que és on va anar a treballar, i dels seus orígens amb el seu pare a Terrassa, fent fotografia esportiva, però totalment una cosa del seu passat. Ella no li donava importància, pensava que, bueno, que ha sigut una feina havia tingut, i la feina va ser nostra d'explicar-li, quan li vam dir que volíem fer un documental de la seva vida, no entenia quina importància tenia la seva vida.
0: També has publicat No serà fàcil, Joana Viernés, una fotògrafa en un món d'homes, i pel que doncs, expliqueu, a part del fet de ser de les primeres dones, ella també tenia unes característiques que la feien única, no? Vull dir que allà on anava els seus companys n'aprenien un munt de la seva empenta i de la seva forma de viure la fotografia, no?
1: Clar, ella va ser una catalana que va viure a Madrid i es va convertir en la primera dona a tot Espanya i va tenir un contracte d'un diari com a fotògrafa. No hi havia hagut, és a dir, t'expliquen els que treballen amb ella, diu, van veure entrar un dia una nena jove aquí, catalana, amb un desparpajo que deien ells i una seguretat i una qualitat. I llavors, tot, la veritat és que tu mires tota la vida de Joana i clar, ha fet un munt de coses, però això va molt associat a la seva personalitat oberta, dixarxera, que diuen en castellà, no? I molt alegre, i sobretot que no tenia por a provar coses noves. I això la va convertir en una persona que això acaba fotografiant, per exemple, els Beatles, Nureyev, Jackie Kennedy, Orson Welles, tota l'Espanya a l'època. Una vida increïble. Jo quan vaig fer el llibre, que ara se'n sortirà d'aquí poques setmanes la versió en castellà amb l'editora Blume, el No serà fàcil, és que la veritat és que havia de seleccionar coses perquè posar-ho tot era brutal. I va fer un munt de feina, com tants fotoperiodistes, que estan dia a dia al peu del canó, però clar, en el seu cas, siguent dona, viatjant per tot el món, quan moltes dones a l'estat espanyol estaven a casa treballant i portant la casa, i ell, en canvi, s'estava a Amèrica, als Estats Units, per Rússia, aquí... Vull dir que era una persona totalment a contracorrent.
0: De fet, aquest passatge amb els Beatles m'ha fet pensar també en l'actualitat, no? Perquè s'ha debatut molt sobre el fet dels fotoperiodistes en els concerts, a través d'aquella polèmica en el concert de Rosalía, no? I ella es va colar, no? per fer fotografies dels Beatles, no una vegada, sinó dues, una a l'avió, després...
1: Bueno, l'avió, no, l'avió ella va pagar, va aconseguir pagar un passatge per conèixer el cap de Relacions Públiques d'Iberia. Va tenir probabilitat per aconseguir un passatge. Després a l'hotel, sí, es va colar a l'habitació, va aconseguir entrar amb ells i estar-se tota la tarda allà, quan van venir persona a tocar amb ells.
0: Vull dir que això que m'ha fet pensar això en el valor del fotoperiodisme, de les mirades úniques, no?, i singulars, i que, doncs, justament amb aquestes estratègies ara dels grans concerts de que hi hagin fotògrafs oficials es perdria, no? I ella tenia aquesta mirada única, ja sigui, no?, en el món de la moda, en el món de l'esport, en la societat, no?
1: Una mirada única i, a més, una mirada molt privilegiada, perquè llavors hi havia molts pocs fotògrafs, ara n'hi ha molts més, i llavors, clar, qui no, si uns quants no cobrien un fet, senzillament aquell fet no en quedava testimoni gràfic. Llavors, eren molt pocs, i ella, una dona enmig de tot un món d'homes. Ella, quan estàvem fent el documental, ella va començar a parlar, arran del documental va conèixer molts fotògrafs i moltes fotògrafes, moltes fotoperiodistes joves, que li explicaven com s'està pagant actualment, els problemes que tenia. No va arribar a explicar tot el tema dels, perquè ella va morir abans que passés tot el tema dels concerts que està passant recentment, però ja se sorprenia de dir, hòstia, amb el que vaig passar jo a la dictadura, amb la censura, i ara les fotògrafes i els fotògrafs actuals tenen, se'ls paga molt pitjor, hi ha una precarietat i tenen una sèrie de problemes que em pensava que estan superats, al contrari, no? Que amb algunes coses fins i tot estaven millor abans.
0: De fet, ella va haver-hi un moment també, o sigui, diuen a vegades que els homes, no?, o les dones es valoren més pel que han dit que no que pel que han dit que sí, no? I en aquest cas ella va haver-hi un moment que tampoc es va trobar còmode en com estava canviant el món del fotoperiodisme i dels fotògrafs dels mitjans de comunicació i va decidir abandonar i obrir un restaurant.
1: Sí, sí, mitjans dels anys 80, la fotografia més de no, molts famosos, més, va convertir-se, va aparèixer el fenomen dels paparazzi i tot. I ella, tota aquella agressivitat, tot aquell espectacle, ella havia tingut molt contacte amb gent d'Espanya i de fora, des de l'Ola Flores, famosos coneixia tots, Serrat i tal, quan Serrat va anar a gravar Madrid en castellà, ella l'esperava per fer les fotos al peu de pista de l'avió i es van fer amics. Llavors, coneixia un munt de famosos, havia sigut la fotògrafa personal d'en Rafael, quan Rafael va aparèixer el fenomen. Llavors, coneixia molts i li van oferir molts diners per fer números d'aquests, de muntatges i coses d'aquestes que van començar a fer als anys 80, i ella va dir que ella no entrava en aquest joc, que allò no li agradava, que tot allò s'estava pervertint molt i que no se sentia còmoda i va decidir deixar-ho. Jo penso que l'Honora, és una cosa que he parlat amb ella, amb bastants fotògrafs que van parlar amb ella i que fins i tot li deien gràcies per haver-ho deixat i no haver caigut amb certa prostitució, entre cometes, de la professió. I va decidir muntar un restaurant i a més, va deixar-ho tan decepcionada tot plegat que va fer un tall en sec, no? I, i fins i tot un tall en sec fins al punt que jo, quan vam estar promocionant el documental, els primers festivals que vam anar, jo em vaig trobar en un festival a Andorra, que vam anar abans del festival, em va dir que aniríem a dinar amb uns amics seus, que era una dona francesa i un empresari català que vivien a Andorra, i que els coneixien amb ell i el seu marit, Jean-Michel, de 20 anys d'haver estat al restaurant com a clients i que es van fer amics. I jo, quan vaig arribar al dinar amb ells, li vam preguntar, bueno, i què vens a fer aquí a Andorra? Diu, no, és que s'ha fet un documental de la meva vida. I ells estaven convençuts que era un documental de la seva vida com a cuinera perquè desconeixien el seu passat com a

0: la Baganda o l'Orson Welles, estaria explicant-ho cada dia, perquè és allò, que és aquelles coses que et sents un privilegiat. Ella, per ella va ser una feina que s'ho va passar molt bé, que va viure molt bé, que va viure moltes experiències, però la decepció del final de com va anar tot va fer que això, que tallés en sec, i per tant no, hi ha una diferència molt gran entre la fotògrafa i la cuinera i després la persona jubilada. Hi ha tres talls, però entre el primer i el segon període hi ha un tall molt bèstia.
1: Necessito uns quants de noms que aquí va fotografiar com Orson Welles o, però també Dalí, Serrat, Macià del Rafael. La llista seria interminable.
0: En Dalí se l'estimava molt a la
1: Sí?
0: Joana.
1: Sí,
0: Dalí,
1: sí.
0: sí. El llibre i el documental, sobretot el llibre, que més a fons hi ha moltes anècdotes, i sí, ella sempre deia mestre, i la Joana sempre deia que per ella Dalí era molt, molt important, una persona que sempre hi tenia molt, molt de carinyo, era un carinyo, un respecte mutu.
1: De fet, això era gent que potser no es deixaven fer fotografies tan fàcilment. Què la diferenciava de la resta? Per què creus que accedien amb ella?
0: Quan parles amb la gent que la va conèixer, t'expliquen, gent d'aquella època, t'expliquen tots la naturalitat. Per exemple, jo parlava amb gent dels Brincos, pel llibre vaig parlar, clar, el llibre em va permetre aprofundir moltes coses que el documental no havien pogut tocar i tal, i vaig entrevistar dos membres dels Brincos, que ella els havia fotografiat, havia portat molta imatge gràfica dels Brincos, com van sortir, i me'n recordo que em deien, diu, clar, diu, és que tu t'imagines, diu, llavors, diu, els grups ja anaven a la Gran Via de Madrid a fer-se amb uns estudis, unes fotos molt quiques de grup i tal, i van voler fer una cosa diferent i van contactar la Joana. I diu, i els primers dies se'ns emporta, ens agafa un cotxe i se'ns emporta a les afores de Madrid, en un poble que estava en runes, que eren i es posa, diu, poseu-se per aquí, diu, ells quedaven tots arreglats, no sé com posar-se, i va començar a pujar-se per dalt d'unes coses, fer unes fotos així originals, es van acabar fent amics, s'anaven al cinema junts, i me'n recordo que em deien, li anaven en Júnior, que era el més guapo, li tocava el cul i deia, tu, si hagués d'anar-me amb algú, aniria tu fent broma, que ets el més guapo, no sé què. No sé, i una... ells et deien, no era normal que una dona, a aquella època, fes aquelles coses i aquell desparpajo que dèiem en castellà, no? I ells reien, dius, que era diferent, et deien, era diferent. I llavors ho he parlat amb diferents persones. En Serrat també em deia, és que tenia una naturalitat, un somriure, unes ganes de passar-s'ho bé, i al mateix temps era una gran professional. I això va fer, i a més sabien, això la Joana ens ho havia dit moltes vegades, ella coneixia els secrets de molta d'aquesta gent en confiança, i sabien que mai ho explicava, fins al punt que alguns va dir a mi, per exemple, no? La Pilar Miró li havia dit que era el pare del seu fill i aquestes coses, i em vaig mirar un dia dinant amb ell i dic, sí, qui era? I el Jean-Michel va estar el seu marit a l'altra punta de la taula i diu, no me lo ha dicho a mi, te lo va decir a ti, no? És dir, com un dia, i jo dic, pues, hi ha gent que va morir fa anys, i diu, o l'Amanda, no sé, i diu que no, que molt... Llavors, aquesta confiança absoluta de li podien explicar el que volguessis i ella no ho explicava, llavors feia que a l'hora de veritat, per exemple, la Flores digués, un dia que hi havia una festa, vine a tu, i era l'única fotògrafa d'aquella festa, la festa on hi havia Audrey Hepburn i altra gent, no? I llavors, tenia una proximitat pel seu caràcter que la feia especial i, a més, això, tenia era una tomba on l'explicaven coses i això va configurar un personatge que de seguida es va integrar en la bombolla, diguéssim, de famosos, de polítics, no tan polítics, però sí famosos de diferents sectors que llavors estaven a auge, i ella estava allà a primera fila. Era el seu caràcter, sobretot el seu caràcter, que va fer molt natural i que era molt, com deien els brincos, no hi havia dones com ella en aquella època.
1: A banda de fotografies de personatges, de famosos o de societat, també feia fotoperiodisme pur i dur, com els
0: Tu.
1: reportatges que va
0: Sí.
1: fer de les riuades de Terrassa l'any 62, i també un reportatge sobre uns internats dels salesians.
0: Uns internats a les afores de Madrid de la Diputació, que on hi havia, van descobrir que hi havia hagut, que hi havia, els van tenir xivetats a la redacció, i van ell amb un periodista, van anar allà i van fer una sèrie de quatre reportatges a doble pàgina. Això estem parlant dels anys, em sembla que a finals dels 60, inicis dels 70, no ens recordo exactament, a l'internat de San Fernando, la majoria eren nens abandonats o de famílies molt pobres, abusos, molta violència, passava molta gana, abusos sexuals, i entre altres coses, a nens que venien nens que no tenien pares, i els venien, els capellans els venien a pagesos de León perquè els explotessin, els esclavitzessin allà per uns diners i tal, i els tenien allà sense... Unes barbaritats absolutes. Ho van denunciar en plena dictadura, quan l'Església era l'Església que recolzava el règim, ho van veure un merder increïble en el diari, no parava de sonar el telèfon de gent o que està indignada perquè per el que passava o indignada perquè s'hagués publicat allò, fins al punt que el director va enviar-los amb ella i el redactor a Finlàndia, un

0: dies a fer un reportatge fins es calmés la cosa. Però
1: Ostres.
0: jo vaig parlar després pel llibre amb alguns d'aquests nanos que són homes jubilats i t'explicaven com aquests reportatges van canviar absolutament la vida dels nens a l'internat. Van acomiadar el director i un dels professors que havia agredit, que havia deixat marca a la cara amb un nen que deien que era un dels professors més violents, cap allà, els van acomiadar, els nens van començar a menjar 3 cops al dia i no la gana que passaven, i la recorden, a mi m'ho explicaven, quan va morir, van dir en el grup que tenim i tal, recordem, està molt la Joana Vernés, aquesta dona ens va canviar la vida.
1: Crec que al final de la seva vida, ja doncs amb un parell de dècades al restaurant, també va començar a tenir un problema a la vista, però ella va tornar a la fotografia. El seu reconeixement, doncs, així a nivell popular o dintre del món va arribar tard.
0: Però va arribar en vida, almenys,
1: sí.
0: Això...
1: Sí, clar, això és el que et volia dir, és a dir, a nivell personal, perquè suposo que el documental, és a dir, tot i que poden haver-hi reconeixements o exposicions, sabem de la força que té un documental, a part visual, o aparèixer doncs, als mitjans audiovisuals. A nivell personal teu, el fet de poder-li fer aquest reconeixement en vida, què va significar per tu?
0: Bé, nosaltres, tant en Xavi com l'Òscar, els tres, és una cosa que sentim més orgullosos, perquè nosaltres, quan som periodistes, tu saps això, intentem no només explicar el que passa, sinó també que les coses que expliquem tinguin conseqüències, provoquen canvis, no? Aquest documental va canviar-li la vida a la Joana. Absolutament va ser començar a fer la promo del documental. Van començar a fer un munt d'entrevistes. Era un documental per Televisió Espanyola i TV3. Es va emetre i va tenir molt de ressò. I va començar, és a dir, els últims anys de la seva vida, va ser exposicions, reconeixements, premis, i ella ho deia, diu, és que jo no m'esperava tot això, no? A vegades em trucava i em deia, Jordi, és que gràcies, perquè que ens veiem sovint, però vull dir, dient, és que ara em dono un premi a La Rioja, vaig a una exposició a Sevilla i tal, aquí em venen... Vull dir, era una cosa, i li venia molta gent jove a fer entrevistes, i clar, d'una jubilada que s'ho havia oblidat i no donava importància a tot allò, perquè ella no donava importància per l'altre de les fotografies, pensava que, bueno, que era una feina que havia fet i ja està, li vam haver d'explicar, no?, que la fotografia és veritat que va començar a tenir valor documental després que ella ho deixava i ella no havia viscut aquest període, no?, de la fotografia com a valor històric i tal, i sobretot com a valor artístic. I llavors ella ho va viure en vida els últims anys i n'estava molt agraïda. La veritat és que quan ho recordem és quan la vaig conèixer, era una jubilada que ningú la coneixia més enllà del seu entorn, i quan va morir va sortir a les notícies, a la portada de La Vanguardia, els mitjans enviaven alarmes, allò que no havien de notícia de mort Joana Vernés, i dius, ostres, amb 4 o 5 anys, el canvi que va fer. I és una cosa que ens sentim orgullosos, perquè mira, als Estats Units, per exemple, vivim mai altres fenòmens de fotògrafs que ara són molt reconegudes i van morir sense que ningú sapigués que havien fet fotos ni el valor d'aquelles fotografies. En canvi, amb la Joana ens omple d'orgull poder dir que el documental va fer un tomb a la seva vida, com ella sempre deia, no? I el llibre, vaig començar-lo amb ella viva i al cap d'un any va morir, va fallar el cor, va tenir un problema d'un virus i es va trobar malament i al final el seu cor va fallar d'un dia per l'altre. Jo el dia abans havia parlat amb ella i vaig acabar-lo amb ella ja morta i llavors buscant altra informació amb altres fonts i tal per acabar-lo, però em quedava tranquil en el fet que ella abans del llibre havia vingut al documental i l'havia canviat totalment i sobretot l'havia posat en el lloc que es mereix, que està ple d'homes i que no només perquè sigui dona, perquè ella és bona no només per haver sigut la primera dona fotoperiodista de l'estat espanyol professionalment parlant, sinó per les seves fotografies, independentment que fos dona, que són unes grans fotografies i que expliquen una època amb una mirada determinada.
1: Clar, si, no sé si el llibre és de text o també hi ha fotografies, però bueno, si més no...
0: El llibre és de text, hi ha algunes fotos, però és de text. Sí, és un llibre de text amb algunes fotografies entremig, però és un llibre de text.
1: En tot cas, ja sigui el llibre, el documental o això, no hauràs hagut de seleccionar i m'agradaria que diguessis 3 fotografies que per tu siguin les més importants, les més interessants. No sé si és una pregunta complicada o no.
0: Bueno, n'hi ha moltes. A mi n'hi ha una que m'agrada molt, que la Joana sempre li agrada molt, que li va fer en Dalí, que està amb una model sueca, un dia que va anar al seu aeroport lligat, i tal, i que en Dalí està en una postura així. I una fotografia que la Joana ja tenia molta estima i a mi també m'agrada. Jo ja hi ha diferents fotografies de la Joana que d'allò n'hi ha una que em va fer pensar que no es passa quasi mai, però quan la vam veure amb l'Òscar vam riure, perquè era l'actual rei d'Espanya i les seves germanes, quan eren petits, a la cavalcada de Reis, i llavors veus el Felipe, les seves dues germanes, les infantes, amb 5-6 anys, com mirant i estirant la mà com a punt de saludar el rei mag, si vols dir, el futur rei amb un rei mag, i ella estava a metro i mig de la foto, no? I és aquelles coses que jo estic, mira, el rei amb el rei, no? I és aquelles coses que em feia molta gràcia perquè implicava una proximitat que era impossible, que era totalment impossible. I altres fotografies, bueno, n'hi ha moltes, n'hi ha una fotografia que va fer amb en Sammy Davis Jr. i en Pablo Molinares a l'any 67, que ell va vestit de negre, en Sammy Davis Jr., que venia a Hollywood, i en Pablo Molinares, i que mostra un somriure, una naturalitat. També hi ha una entrevista, unes fotos que va fer, que s'explica el llibre, amb a Nureyev i a casa d'un bailaor molt conegut d'aquí, que estaven ells sols, només hi havia la Joana, que es va fer passar per ser secretària, va mentir aquell dia perquè pogués estar allà, va compinxar-se amb el bailaor i tal. Les dels Beatles jo les he vist moltes vegades i m'agraden molt, però sobretot les de Rafael a Rússia, a Moscú, l'any 71, bufant les espelmes del pastís d'aniversari d'en Rafael a la plaça Roja, que té tota una història, aquesta fotografia molt divertida. N'hi ha moltes, la veritat és que n'hi ha moltes, i que quan saps la història aquí a darrere et sorprèn, perquè penses el que ha hagut de fer per arribar fins a fer clic, no?
1: Doncs bé, moltíssimes gràcies a això, aquest dissabte dins del Transhuman Cinema a les 5 de la tarda a Palau de l'Abadia podrem veure aquest documental, Joana Viernés, una entre tots, conèixer-la encara millor i poder-ne parlar amb un dels seus directors, en Jordi Rovira, director i guionista d'aquesta peça. Moltíssimes gràcies.
0: Faltaria més, ens veiem dissabte.
1: Que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La trentena de veïns, entre els quals 9 menors afectats per l'incendi en un bloc de pisos del carrer Vallès, al barri de Balàfia, Lleida, entraran de forma lenta i progressiva als seus habitatges al llarg del dia d'avui per recuperar les seves pertinences. Els bombers s'han trobat amb dificultats per l'acumulació de fum als pisos que se sumen als problemes estructurals a l'edifici que ha quedat, recordem, un estat de ruïna i haurà d'anar a terra. Per aquest motiu, l'entrada als pisos s'ha retardat i s'ha començat pels del número 5, que és al costat del 3, als baixos del qual va començar l'incendi. Els veïns viuen amb incertesa i preocupació la situació perquè s'han quedat sense casa i només tenen assegurada una setmana de reallotjament per part dels serveis socials. L'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita a la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Albert Dalmau és conseller de Presidència.
2: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
1: I el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços a Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat de manera extraordinària, diu, la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d'agost ha incoat 96 diligències prèvies per mort, 23 de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents. A més, entre el 5 i l'11 d'agost ha rebut 72 atestats en detinguts amb altres citacions. Encara a l'actualitat general, un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada. El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment, recordem-ho, el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el passat dia 15. I parlem de l'aigua de Sant Magí de Brufaganya, que arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que ha fet en carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen, per cert, els càntics preparats. Un apunt d'esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. El migcampista madrileny és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Ministeri de l'Interior ha elevat fins a 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que resolgui la situació de cadascun. Avui el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lambert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. La Directiva Europea de Retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió cal complir uns requisits com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. Mentre el govern espanyol ha demanat avui fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal d'aquests migrants i els treballs per habilitar 4 nous espais d'acollida temporal per a aquests joves arribats a Ceuta, han començat amb l'adequació i el muntatge de carpes a l'esplanada de l'aparcament del barri de Loma Colmenar, el primer d'aquests emplaçaments que ha anunciat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz. I a Barcelona, l'Ajuntament amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixen els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds. En aquest cas, arriba fins al 31 de desembre. Escoltem el tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda i Turisme, Jordi Valls.
2: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a la ciutat és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
1: I nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas ha estat a Badia del Vallès. Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat veïnes a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el nou tiroteig a Catalunya en menys d'un mes. I també han desarticulat una xarxa que traslladava migrants irregulars de la Cana França passant per la Jonquera, una operació de la Policia Nacional conjuntament amb les autoritats franceses que ha acabat amb la detenció de 3 persones. Es calcula que l'organització hauria fet més de 20 trasllats entre els dos països. Darrer punt, el País Basc és el territori convidat a enguany al 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: cara siniestra. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer.
1: Vampiresados, amb Jordi Remolins.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

en un jeep travessant el desert, amb 39 de febre. La lluna plena il·lumina el camí, el meu cap desvarieja. L'anglès que condueix em desvetlla d'un son feble, em toca el braç i diu: s'ha mort en Michael Jackson.

va passar. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà, tot resplendeix, i després...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un intern del centre penitenciari de Ponent està trobat mort aquest dimarts al matí després de suïcidar-se, segons s'ha denunciat el sindicat SICAP FEPOL i han confirmat fons del Departament de Justícia. Uns interns han avisat els funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i s'ha presentat el servei mèdic, que ha realitzat maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha pogut certificar la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat SICAP FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. I el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços a Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat de manera extraordinària la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d'agost ha incoat 96 diligències prèvies per mort, 23 de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents. Malgrat que s'han adoptat algunes mesures com la incorporació al servei de guàrdia de magistrats i funcionaris d'altres organismes, reclamen actuacions que tinguin major duració i estabilitat. I el Port Balis de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de la Nacional 2. Àlex Neira és l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres.
2: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
1: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues. Els Mossos, en col·laboració de vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus, indicis de circulació dels efectes de l'alcohol. Després de la prova, ha donat una taxa de 1,09 mg per litre i també ha donat positiu en el test de drogues. I darrer punt, hem sabut fa tot just una estona, Rosalía ha rebut una nominació als MTV Video Music Awards 2026 en la categoria de Best Latin per La Perla, de l'artista catalana Anja Ariza i Su Essencia. També opten el premi a la mateixa categoria Choca Choca d'Anita amb Shakira i Nueva Yol de Bad Bunny, entre d'altres. La cerimònia serà a Los Angeles el 27 de setembre i ja es poden fer les votacions.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els veïns del número 5 del carrer Vallès de Lleida i dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan no podran tornar als seus domicilis per motius de seguretat fins que s'enderroqui l'edifici del taller incendiat diumenge a la nit, situat precisament al número 3 del carrer Vallès. La paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. Hi ha una cinquantena de desallotjats, tant de l'edifici afectat com dels immobles de l'entorn, dels quals s'han rellotjat 30, dels quals 11 són menors, tots d'aquell número 3. Aquests 30 afectats perdran casa seva perquè l'informe tècnic municipal ha conclòs que l'edifici està en risc estructural i cal enderrocar-lo. I parlant del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ha fet una valoració molt positiva del funcionament de les mesures adoptades per protegir aquest espai a motiu de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost. La responsable d'ús públic del parc afirma que les incidències van ser mínimes. El Parc del Delta encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir les expectatives. La seva responsable és Imma Juan, l'escoltem.
2: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de doncs, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després doncs, van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
1: Per cert, que està activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. El Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa avui i especialment demà dimecres a Ponent, Catalunya Central, zones del sud i la conca del Llobregat. I s'ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda de Badalona, la que serà la setena biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà dues plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. I després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya, i és que, com ja va donar a conèixer el ple municipal el passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on s'ubica el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curiós, que s'estrena el 3 de setembre, serà l'últim que es faci en aquesta ciutat.
0: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Ministeri de l'Interior ha elevat fins als més de 2.100 a menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el dia 30 i el 31 de juliol. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que es resolgui la situació de cadascun. Avui el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet el retorn dels menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. La directiva europea de retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió, això sí, cal complir uns requisits com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. El govern espanyol ha demanat avui fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants a Ceuta. I el govern destina 250.000 euros a projectes de protecció de la infància a Colòmbia després del terratrèmol. L'objectiu és restaurar entorns segurs d'aprenentatge, donar suport psicosocial a infants i famílies i reduir els riscos de violència, explotació, separació familiar i abandonament escolar. El govern català té així una petició d'UNICEF que té una gran implantació de l'acció humanitària al país. Aquests recursos cal sumar també les aportacions anuals que es fan al Fons Lunària i al Fons Central de Resposta d'Emergència de les Nacions Unides. I Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes a fa 9 anys. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils va morir una persona apunyalada per un dels terroristes. Oliver Klein és l'alcalde de Cambrils.
2: Ho hem de recordar per les persones en concret que coneixem, que van patir directament l'atemptat, per tota la gent de Barcelona, per tot el que va suposar pel país, però en el cas nostre, una ciutat tranquil·la, una ciutat de pau, de convivència internacional, doncs ens va saber molt greu i no tenim més que recordar-ho per reforçar-nos en el nostre concepte i en els nostres valors, que són totalment contraris al del fanatisme.
1: El Tribunal Suprem diu que un canvi de sexe no té efectes retroactius que permetin neutralitzar una condemna prèvia per un delicte de violència de gènere. El Suprem ho ha sentenciat després que un home intentés anul·lar la seva condemna al·legant que havia canviat de sexe. Els magistrats responen que no pot anul·lar-se quan els fets, com era el cas, van tenir lloc quan l'autor del delicte era un home. I aquest 2026 el casal de Puiggròs a les Garrigues compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, és un punt molt important, un centre social pel poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes a un Mixtures que dedicarem a la música kawali, aquesta música sufí, aquesta música devocional, o sigui, la devoció per la, en aquest cas, la religió musulmana des del nord de la Índia i el nord del Pakistan. La música kawali és una música antiquíssima que ve des del segle XII en endavant, però que a finals del segle XX es va popularitzar arreu del món com això, com a músiques del món. En bona part, el culpable de tot plegat va ser el segell Real World que Peter Gabriel va crear juntament amb aquells famosos i encara existeixen festivals WOMAD. En el moment en què Peter Gabriel va portar doncs aquest cantant, Nusrat Fateh Ali Khan. Aquest senyor és el responsable de l'evolució moderna d'aquest gènere kawali i doncs és un dels, diguem-ne, dels mites, tot i que doncs això és molt recent, però va morir amb només 48 anys i això es va convertir en un mite. Nusrat Fateh Ali Khan. Hem sentit aquest tema que es diu Must i que doncs forma part d'un d'aquests discos que a finals dels 90 doncs va popularitzar, per dir-ho d'alguna manera, la música kawali. Ho va fer també doncs il·luminant tota una sèrie de músics com el mateix Peter Gabriel, però també per exemple Eddie Vedder dels Pearl Jam, però també un altre músic occidental com Johnny Greenwood dels Radiohead, que juntament amb Shai Bensur va, ja han fet dos discos amb la The Rajasthan Express, un ensemble de música kawali del nord de Pakistan. Aquest mateix 2026 han publicat aquest disc Ranija, que és la segona part d'aquell Junun. Johnny Greenwood participant de la música kawali.

Aquest disc, publicat aquest mateix 2026, mostra aquest interès pels músics occidentals, com és Johnny Greenwood, pel que fa a la música qawwali, acompanyat d'aquest músic israelí, però que alhora viu i treballa als Estats Units, Shai Bensur, i d'aquest ensemble, d'aquesta orquestra de Rajasthan Express. Doncs tots junts fan aquesta nova mostra de l'interès per la música qawwali. La música qawwali es basa en una sola idea, que és la idea de mostrar a l'oient, portar l'oient a l'èxtasi escoltant la paraula de Déu. És així de fàcil, i és un Déu que en aquest cas és un sufisme, un misticisme musulmà. Neix al nord de l'Índia i de Pakistan, el Punjab. És una regió fronterera amb la Caixemira, és una regió en disputa entre la Índia i el Pakistan, però és una regió superrica pel que fa a la cultura i a la cultura musical. La qawwali, la música qawwali, els qawwal són aquells qui la canten. Són tot homes els qui la canten i fan la música, música que s'acompanya únicament de l'harmònium, un parent, diguem-ne, un parent no, el qui és un parent és el nostre acordió, seria un parent de l'harmònium, i alhora les percussions sobre la tabla. I aquests dos instruments i la veu és, diguem-ne, el que forma més aquesta idea del misticisme sufí, és el que fa la música qawwali. No és cap novetat que els gitanos venen del nord de l'Índia, i per tant hi ha una connexió que alguns han volgut explorar entre el qawwali i el flamenco. I per el gran cantant del Pakistan, Faiz Ali Faiz, va venir fins aquí a cantar amb els flamencos. Ho va fer amb Duquende, amb Miguel Poveda, i acompanyats del mestre de la guitarra, Chicuelo. Hi ha un disc que es diu tal qual, Qawwali Flamenco.

Qawwali flamenco, una connexió que sembla evident, però que feia falta que Faiz Ali Faiz vingués fins aquí. Van ser uns concerts dins del propi festival grec amb Duquende, Miguel Poveda i Chicuelo, el millor del flamenc fet aquí, a Catalunya. I la connexió amb el Qawwali, això, va ser tan fàcil com acabem de sentir. Faiz Ali Faiz també havia explorat l'any abans, perquè Qawwali Flamenco és un disc de 2013. Doncs l'any abans, el 12, Faiz Ali Faiz havia fet un disc amb Titi Robin, un dels personatges més interessants i més creatius de les músiques del món fetes a França. Explora les connexions amb la música de gitana, però alhora també, doncs, arreu, amb la música d'arreu. Titi Robin i Faiz Ali Faiz, un disc que es diu Jadu, màgic.

Qawwali de Faiz Ali Faiz amb la mixtura amb la banda de Titi Robin, el llaüt de Titi Robin i la seva banda, que incluïa evidentment un acordeó a costat dels harmòniums i també doncs un cajón flamenco a costat de les tables. Una de les mixtures més interessants d'aquests darrers anys del Qawwali, amb una música occidental, però una música, doncs, com era el flamenco també, doncs una música amb arrels gitanes. I ara seguim amb música Qawwali més, diguem-ne, més pura però moderna. Són els Sabri Brothers, que juntament amb Nusrat Fateh Ali Khan serien doncs els grans modernitzadors d'aquest gènere en el segle XX. Sabri Brothers.

els Savory Brothers, com Nusrat Fateh Khan, responsables d'aquesta modernització del Qawwali. I alhora també protagonistes de moltes bandes sonores de pel·lícules a l'Índia, a Bollywood, perquè tota la indústria cinematogràfica de Bollywood ha d'alguna manera agafat el Qawwali com a una, diguem-ne que ha aprofitat aquesta música com a bandes sonores. El propi Nusrat Fateh Ali Khan també va fer bandes sonores per Bollywood i també per Hollywood. Tornem a sentir Nusrat Fateh Ali Khan, en aquest cas un altre disc amb la discogràfica Real World, però ara acompanyat del músic canadenc Michael Brook. Hi ha dos discos amb Michael Brook i realment la mixtura, les textures que té aquesta música i aquesta, diguem-ne, aquesta col·laboració són molt importants. Night Song, My Heart, My Life, Nusrat Fateh Ali Khan.

Els discos que van meravellar Occident quan Peter Gabriel, des del segell Real World, doncs va convidar Nusrat Fateh Ali Khan a col·laborar amb aquest guitarrista i productor canadenc Michael Brook. De fet, doncs, val la pena recuperar-los. Estem parlant de finals dels 90, principis, perdó, dels 80, principis dels anys 90. I doncs se'ns acaba el temps d'un programa que hem dedicat exclusivament a escoltar música Qawwali, la música mística de l'islam al nord de la Índia i el Pakistan. De sufís, de místics musulmans n'hi han arreu del món musulmà, des del Senegal, doncs passant pel Magreb o Egipte o Turquia, doncs fins això, fins als que trobem al nord de la Índia i el Pakistan, el Punjab. I avui, ara ja, per tancar el programa, anem a buscar els hereus actuals de Nusrat Fateh Ali Khan. Són els seus nebots. I aquests dos nebots també publiquen amb Real World. Són Rizwan i Muzam Qawwali. És el nom de la seva formació. Gràcies per escoltar Mixtures i fins aviat.

0: sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta, para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
1: I les exportacions van pujar prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions baten rècords. Segons dades del Ministeri d'Economia, les exportacions a Catalunya van assolir els 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9% més que el mateix any, que el mateix mes, perdó, de l'any passat. Detenen un home després de fugir dels Mossos a atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents. L'home va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials, i el conductor va ser reduït i detingut per atemptar contra els agents de l'autoritat i conducció temerària. I aquesta matinada farà 90 anys de l'assassinat del poeta i dramaturg Federico García Lorca. Les forces colpistes el van executar la nit del 18 al 19 d'agost a 1936 a Granada. Lorca va ser assassinat per la seva afinitat a les esquerres i ser obertament homosexual.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Aquesta setmana dediquem el Mixtures a la música Qawwali, la música del misticisme de l'Islam des del nord de la Índia i el Pakistan, amb músics com Nusrat Fateh Ali Khan o Faiz Ali Faiz, que canten a la glòria del seu Déu, doncs, i en fan aquesta música meravellosa, el Qawwali. També les mixtures tant amb el flamenco com amb, per exemple, la música de Titi Robin o també de Michael Brook. Tot això aquí al Mixtures amb aquests músics increïbles del nord de la Índia i el Pakistan. El Qawwali, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La Comissió Europea ha defensat avui que els migrants que continuïn de manera irregular a Ceuta siguin retornats al Marroc, inclosos els menors estrangers no acompanyats. El portaveu de la Comissió Europea per Afers Interns, Marcus Lammert, ha assegurat que la qüestió està regulada pel dret de la Unió Europea. Ha aclarit, però, que la Directiva Europea de Retorn estableix que, abans de prendre aquesta decisió, cal complir uns requisits, com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. El Ministeri de l'Interior ha elevat avui fins a 2.168 els menors d'edat que resten a la ciutat autònoma i ha començat els treballs per habilitar espais nous d'acollida temporal pels migrants arribats entre el 30 i el 31 de juliol. I els veïns afectats per l'incendi en un bloc de pisos del carrer Vallès, al barri de Balàfia, a Lleida, no podran tornar als seus domicilis per motius de seguretat fins que s'enderroqui l'edifici del taller incendiat diumenge a la nit. La paeria preveu que l'enderroca en menys de 3 setmanes. Hi ha una 50 de desallotjats, tant de l'edifici afectat com de la resta d'immobles. N'hi ha 30, però, que perdran la casa perquè l'informe tècnic municipal ha conclòs que l'edifici està en risc estructural. Justament avui durant el dia han pogut entrar de forma lenta i progressiva als seus habitatges per recollir les seves pertinences amb ajut dels bombers. I Collserola proposa ampliar les franges de protecció d'incendis per salvar les cases del foc, com el passat 14 d'agost, que va cremar 14 hectàrees. Les franges fan 25 metres i han quedat petites perquè inicialment van ser concebudes per salvar els boscos dels incendis domèstics. Joan Villamú és cap de Servei d'Acció Territorial del Parc.
2: Aquesta normativa és de l'any 94. Aquestes franges de 25 metres d'amplada es van pensar perquè un poc des de la zona urbana no passés a la zona forestal. Clar, estem veient que, bàsicament, ara que és el contagi, és al revés. És el risc que ve de la zona forestal cap a la zona urbana.
1: Per cert, que Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla enfocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre i manté avisos de calor intensa per demà dimecres, especialment a Ponent, a la Catalunya Central, al sud i a la conca del Llobregat. Aquesta nit, aquesta matinada, també es preveu una calor nocturna intensa al litoral central i sud. I en uns minuts, Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig, ho fa amb El Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
0: Notícies en xarxa.
3: A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: Bé, doncs estem aquí al forn on doncs es fan totes les coses que es venen al forn de l'Abadesa, que com sabeu doncs ha canviat d'ubicació, ha ampliat l'espai que tenia, però el que són les tripes, no?, continuen sent les mateixes, no, Josep Maria?
5: Sí, les mateixes. El lloc de sempre, de tota la vida.
4: Si sentiu sorolles, perquè mentre anem parlant doncs estan elaborant. Explica'ns, com és que vau decidir fer aquest canvi?
5: Mira, va sortir l'ocasió de comprar aquell local i, com que era bon lloc i era allà mateix, vam pensar, mira, aviam què, provem-ho.
4: Sí, sí.
5: I va anar bé.
4: Home, heu fet un local preciós, no. Això és bonic, la gent està molt contenta, primer, de tenir un local nou, un negoci nou, però també d'haver recuperat, no, aquell espai.
5: Sí, home, i tant.
4: Explica'ns una mica, què és el que fareu a partir d'ara?
5: Bueno, a partir d'ara el que farem, lo mateix de sempre, i el que s'ampliarà, bueno, és una mica la brioixeria i algun tipus de pa nou, de mica en mica, amb farines diferents. No és que es canviï res, són altres tipus de farina, per mirar de fer algun altre pa no tan vist, diguem, no, que surti d'algú normal. I llavors el que els caps de setmana també tindrem són algun pastís
4: i el dia
5: galetes, carquinyolis, tota la vida, magdalenes.
4: El dia de la inauguració vam veure també molta cosa salada, que aquí a Sant Joan jo sóc un fan del salat, a mi m'agrada molt el salat, i els forns i les pastisseries i trobes un 90% o un 95% de les coses dolces. No sé si també fareu una mica més.
5: Sí, una mica més de coses salades també en farem. Mm-hmm. Sí, sí, sí, vull dir...
4: L'altre hi havia coques de recapte, no, em sembla?
5: Coques de recapte, llavors alguna pizza a vegades, croissants salats, de, tant de petits com de més grossos, de pernil i formatge, de Frankfurt, de bacon, de cansalada curada, bueno, una mica... Una mica d'aquí, una mica d'allà, diguéssim.
4: I també hem vist unes taules al carrer, això també, sí. Això sí que és ben bé nou, eh?
5: Sí, sí, això és ben bé nou. No, perquè vam pensar, aquí que hi ha lloc, vam pensar, com que al poble hi ha poc moviment i allò, que quasi no hi ha lloc ni per anar a esmorzar, ni per anar a fer un cafè, sí, però vull dir, menjar una cosa...
4: Elaborada
5: allà mateix no, però som aquí mateix, sí, vull dir, hi ha quatre passes. Doncs clar, això es va semblar que perquè la gent pogués menjar allà mateix, si li venia de gust, si els agradava estar allà, doncs vam posar unes taules a fora i a dintre tenim uns quants tamborets perquè no hi ha gaire lloc, però bueno, la idea és que la gent que ve comprat pugui asseure's i gaudir de Sant Joan i menjar allà, diguéssim.
4: I també això us obliga a ser més colla? Ha hagut d'ampliar o sou els mateixos?
5: Tinc un noi més que no tenia, i una noia més que ve a la botiga, perquè la Teresa, clar, ella sola no pot pas fer-ho tot. No, és molt molt complidora, però clar, la feina... es farien unes cues que...
4: Sí, sí, no? Hi ha gent que vol, sí, sí, que ve a comprar el pa i hi ha gent que vindrà a fer a seure allà, vull dir que gestionar les dues coses, doncs no, no és fàcil.
5: I a part que també s'ha de cobrar, i doncs una cosa o altra seria massa tapeït, a part de que agafaria... És fàcil que se t'avalés de seguida, i perquè clar, sí, veus, sí, allà tot de gent i veus que fas el que pots i la cua no marxa...
4: I això aquella, i això aquella és molt arriada, va la idea.
5: Sí, sí, va la idea, però... Sí, clar, sí, sí. Són moltes coses més, perquè fem cafès, fem sucs de taronja naturals, servim sucs de envasats i tot tipus de refrescos i begudes, però clar, no ho pot fer tot de sol.
4: No, ara quanta colla sou? Ara quants sou?
5: Mira, som tres aquí a l'Obrador, i les dues noies de la botiga i l'Asis que dona un cop de mà allà a la botiga.
4: Això està bé, perquè molts negocis no donen perquè doncs hi hagin treballant tanta gent, vull dir que, sí, que està bé, no?, que hi hagi un que pugueu fer això i que sigueu tota aquesta colla.
5: Sí, no, i jo estic content, vull dir, de feina n'hi ha i bueno, clar, si mantingués la plantilla que tenia, has de baixar el que fas perquè no hi ha prou mans per fer-ho, no.
4: Ja per anar acabant això, la gent que digui, ostres, és un local nou, és un forn nou, però us heu canviat de lloc ara, però tu ja fa molts anys que estàs en aquest mateix local on
5: sí,
4: estem entrevistant.
5: Tota la vida, tota la vida. Jo vaig començar amb 19 anys d'aprenent amb en Roma, amb en Josep Roma, del forn Roma d'aquí a la plaça, i bueno, no m'he mogut d'aquí, he estat sempre aquí.
4: Ara quants en tens?
5: 51.
4: Per tant que fa una bona colla, eh? Sí, sí,
5: sí, sí, sí.
4: Vull dir que això també és bonic, no? Aquesta, sí, aquesta no, tradició
5: i és una feina que m'ha agradat sempre i sempre l'he fet a gust. Sí que a vegades també estàs cansat i t'agradaria anar a casa i no hi has de treballar, però és una feina que m'agrada molt i sempre l'he fet a gust, i bueno, vaig aprendre tot el que vaig poder d'ell. Tinc un altre forner, que ja fa temps que el tinc, des que vam obrir a Camp Miqui, que també m'ha ensenyat coses, que també, també les he anat afegint, i bueno, i si puc aprendre alguna cosa a més, no em fa res, perquè és una feina que m'agrada. M'ha agradat sempre, i bueno...
4: Quan es va jugar amb en Roma, li vaig fer una entrevista i li vaig dir, ara ens veurem més pel carrer, i és veritat que ens veiem més pel carrer. A tu no et coneixem gaire, perquè estàs sempre...
5: Jo sóc sempre aquí ficat, sempre. Clar, és que surto molt poc, perquè és que tinc molt poc temps.
4: Però l'altre dia sí, a la inauguració sí que hi eres.
5: Sí, hi era, però vaig haver de deixar feina per fer. Clar, és que no puc estar...
4: Explica'm per això quina sensació vas tenir quan
5: no, vas veure. No, vaig estar content i... i em va agradar que va venir molta gent que, coi, em va fer gràcia, em va fer il·lusió, perquè vaig, mira, és una cosa, és una manera de veure que de lo que fas veus haver fet mig bé o menys, perquè que vingui tanta gent com va venir i tothom comprava i preguntava i allò, és una cosa que m'enorgulleix, ja t'ho diré ben clar. Vull dir,
4: doncs escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, et deixem treballar, perquè si no, això no sortirà, eh? Això no tira.
5: No, si no treballem no tira.
4: Adéu.
5: Merci, adéu.
6: Va, 4,50, amb targeta, eh?
4: Va.
6: Doncs ja estarà.
4: Molt bé.
6: Ja ho tenim.
4: Ja estava gravant, Teresa, perquè mira, així ja gravava que...
6: Molt bé.
4: Que havia agafat un tall de coca, que justament és una de les coses que parlàvem amb Josep Maria, que... A partir d'ara tindrà una mica més de tot. Abans i ara no hi havia tan salat, ara n'hi haurà més. Explica'ns una mica com et sents ara amb aquest vestuari nou, amb aquest lloc nou, amb aquesta ubicació nova.
7: Hola, bon dia a tots. Doncs molt bé. Trobo que hem guanyat en botiga, que tot està més vistós, que treballem més bé, que tenim més qualitat per poder treballar més ampli. I llavors, doncs, la gent, ja tenim una clientela feta de molts anys, perquè feia 8 anys i mig que estàvem a l'altre costat, com ja sabeu, l'altra botiga vella, però ara, amb tota la renovació i tot el que s'ha fet, doncs, ha quedat espectacular. I treballem molt millor.
4: Com va anar el dissabte? Quines sensacions tenies?
7: Bueno, el dissabte va ser un dia de més nervis, perquè entre el canvi, una cosa i l'altra, molta gent, la gent va participar molt, estem molt contents també, vàrem tenir una bona arribada per poder obrir la botiga, va ser una bona inauguració, i tothom ens ha donat l'enhorabona, i ha estat tothom molt content, la veritat. Estem contents. Fet, molt bé, molt bé.
4: Tu com a Sant Joanina, també el fet que hi hagi un local així tan bonic i amb tanta tradició també recuperat, i amb el teu negoci... propi també deu ser bonic, no, per tu?
7: Home, molt, perquè nosaltres, clar, la meva joventut aquí era una botiga que es venien teles. Llavors jo me'n recordo de l'avi, que era l'amo de la botiga, com tallava la llenya aquí a la cera, que feia els estallicots, i nosaltres anàvem cap a l'escola. Vull dir, esclar, tot això també, l'altre dia va venir la filla i la neta d'aquest senyor, i crec que en Fulcrà, i llavors doncs em va recordar tot això també una mica, vull dir, poder-ho recuperar, i aquí l'entorn que tenim també és molt bonic. Vull dir, com a espai tinc més vista, es veu Sant Pol, vull dir, es veu el passeig, és un entorn molt, molt i molt bonic, que ha valgut la pena.
4: Més espai, també una cafetera, sí, també hi ha taules a fora, això sí que no hi era abans, no. I això també suposa més feina.
7: No. Bé, bueno, per això tinc també
4: reforços
7: aquí al costat, per poder-me ajudar, perquè això, clar, jo sola, impossible. En aquests moments s'ha ampliat el negoci, s'ha ampliat la manera de fer, i per tant hem de tenir més gent. I jo contenta, perquè tinc companyia també.
4: Els santjoanins per això són molt dolços, no? Ho comentàvem abans també allà a l'Obrador, que no sé per què tirem més pel dolç que pel salat. Te'n vas a un altre poble i podria haver meitat i meitat, i aquí són molt dolços, no?
7: Bé, jo diria que tothom el dolç tira, eh? La gent ens agrada més el dolç a vegades que el salat. El salat també. El que passa que la joventut d'avui en dia també ens cuidem més. Vull dir, se cuiden més, potser ara no està tan de moda el sucre... Vull dir, hi ha una sèrie de coses que, clar, també fan que la gent es cuidi més, fa més esport, però som llaminers, la gent som llaminers, i per sort, per molts anys puguin ser llaminers, perquè, és clar, és una cosa més que, si no, la gent no vindria a comprar.
4: Doncs, escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta nova etapa.
7: Molt bé, gràcies a tots i molta salut, i molt agraïts de que vingueu a comprar aquí, que ens anem veient cada dia. Gràcies.
4: Doncs, escolta, hem parlat amb dues potes del projecte, amb en Josep Maria, també amb la Teresa, i ara falta la tercera, que és l'Aziz, que el tenim amb nosaltres. Tu, Aziz, vas començar justament quan van venir aquí, no? Quan es van fer el trasllat, tu has incorporat al projecte, oi?
8: Sí, posteriorment jo vaig incorporar en el projecte com a pastisser i com a responsable de la pastisseria, i bueno, hem estat durant aquests últims 2-3 anys doncs tinguent aquesta oferta de pastisseria, i bueno, va sortir l'oportunitat de fer aquesta botiga nova, i bueno, en Josep Maria em va encarregar la missió de portar aquest local a que sigui una botiga de pa, brioxeria, pastisseria, i bueno, finalment el passat 13 de juny vam poder inaugurar-la.
4: D'alguna forma això, eh? En Josep Maria és la tradició, no? Ell ens explicava que fa una barbaritat d'anys que hi és, des que tenia 19 anys. La Teresa ha sigut la cara visible aquests últims anys.
8: Correcte.
4: I tu d'alguna forma també has sigut una mica al cap pensant d'aquest nou projecte, no? Perquè has pensat, bueno, com havia de ser un local que fos modern i nou, però que també mantingués aquesta tradició, no?
8: Sí, correcte. Jo, bueno, amb el bagatge que tinc de quasi 20 anys entre restauració, pastisseria, doncs, bueno, vaig intentar que mantenia l'esperit aquest rústic, que sigui un forn de Pirineu, no? Estem a muntanya, tocant alta muntanya, doncs sí que era important que hi hagués molta fusta, molta ceràmica, i que fos el principal en aquesta botiga.
4: Tot això, tu ets pastisser, eh? No ets pas dissenyador, ni ets interiorista, ni...
8: No. Jo sóc pastisser, eh? Bueno, jo vaig començar a Set Cases, al restaurant Can Japet, eh? Vaig començar ja, doncs, com hem començat molts, des de sota de tot, rentant plats, i llavors en Jordi em va oferir en el seu moment passar a la cuina, que em veia que tenia molta atenció quan anava a portar els plats nets, el que feien ahir els cuiners, i ahir em va pensar, doncs, que aquell interès podia servir d'algú, i d'allà vam començar amb la cuina, començar amb els postres, els pans de pessics, després els gelats, i bueno, mica a mica vam anar aprenent tot, i bueno, i d'aquí ja vam fer un salt cap a Barcelona.
4: O sigui, vas anar a Barcelona i després sí que et va arribar l'oferta d'en Josep Maria de tornar cap aquí?
8: Sí. Vaig estar 8 anys a Barcelona, en diverses pastisseries, entre elles la Baluard d'Anna Beisolà, Bobó de Carles Mampel, entre diferents hotels de Barcelona, eh? I posteriorment també havia estat en el Cia Can Roca, amb en Jordi Roca, i bueno, tot aquest bagatge, tota aquesta experiència, doncs mira, ara han donat els fruits per poder fer aquest projecte, que crec que serà molt interessant i que donarà, doncs mira, molta vida aquí en el poble.
4: Com va anar la inauguració de dissabte?
8: Molt bé, molt bé. No ens ho esperàvem. Molta cua, molta gent, tothom molt content. Felicitant-nos per haver decidit fer aquest projecte aquí a Sant Joan de Abadesses, quan és un projecte que podia estar perfectament a la Rambla Catalunya o a Girona. Llavors hem apostat per Sant Joan de les Abadesses, pels Sant Joanins, pels Sant Joanines, i aquí estarem per el que els hi faci falta.
4: No, perquè la inversió es veu grossa, no? I es veu fet amb interès, bueno, no? De que sí. Estigui en un lloc cèntric, de que no desentoni, però que hi hagi aquesta modernitat que dèiem, eh?
8: Sí, la veritat que hem tingut sort, doncs, que en Josep Maria, doncs, ha apostat aquí amb tot el que s'ha pogut. Jo he intentat, doncs, que tot fos acord, homogeni, tant els materials com els espais. I, bueno, sí, ha estat una inversió important, però bueno, és el que dèiem, els diners van i venen, i jo crec que els diners és un medi per arribar a un camí. I
4: de fet, no deixa de ser una inversió, no? Vull dir, també ja hem parlat que hi ha més serveis. Estem ara fora, tenim unes taules, s'ofereixen, sí, altres coses, no? Vull dir, és un projecte que creix, és una inversió, no?
8: Sí, clar, sí, és un projecte que creix, que aniran sortint coses noves, que ara ja s'estan coent, llavors hem acabat aquesta obra, però, bueno, ja s'anirà sapiguent tot de que nosaltres hem acabat de construir l'abadesa, però l'abadesa segueix creixent, segueix construint altres braços i en diferents maneres, no sé, ja...
4: N'estarem pendents.
8: Sí.
4: Molt bé. Doncs escolta, moltíssimes gràcies i l'enhorabona.
8: Gràcies a vosaltres.

0: I això que estem escoltant és un dels temes de la Jana, de la Jana Fontfilles, una jove de Ribes de Freser, que acaba de publicar els seus dos primers temes. La tenim amb nosaltres a l'estudi per parlar d'ella, de la seva música i dels seus projectes. Hola, benvinguda.
1: Hola.
0: Abans hem de dir que si sentim riure, si sentim una mica de merder, és perquè has vingut amb claca, eh?
1: Exacte, amb tots els meus amics, aquí recolzant.
0: Molt bé, em deies que eren amics que no coneixien la zona, no? I que...
1: No, bueno, és que jo ara mateix estic visquent a Terrassa i les meves amigues són de Vic i del voltant. Llavors, pues aquí a Sant Joan no hem vingut molt, la veritat.
0: Esteu fent turisme d'alguna forma, eh?
1: Sí, però ens encanta.
0: Molt bé. Sàpigues que a partir d'avui, que a més ens han enviat a les cançons, començaran a sonar a l'emissora, vull dir que...
1: Ah, perfecte.
0: Encara genial. Que no hi siguis tu, d'alguna forma hi seràs, també.
1: Sí, sí, em fa il·lusió.
0: Ens explicaves que la música t'acompanya des de ben petita, no?
1: Sí, en veritat sí, jo no recordo la primera vegada que vaig començar a cantar perquè recordo cantar des de sempre. Llavors, és veritat que mai he fet classes ni res, però sempre m'ha acompanyat la música. Per mi és com la manera de... És com... Quedarà cutre això, vale? Però és com respirar, saps? Perquè és com una manera de viure, saps? Llavors, sempre està allà.
0: Tu ets de Ribes de Freser, per això, has dit que vivies
1: sí,
0: fora.
1: Sí, jo vaig néixer a Ribes i vaig estar a Ribes fins que vaig anar a fer el batxillerat a Vic, el batxillerat artístic, i després ja vaig començar a estudiar la carrera i me'n vaig anar fora. I ja no he tornat, però sóc de Ribes, la meva família està allà, o sigui, sóc de Ribes.
0: I què et dediques? Què és el que fas?
1: Doncs pues ara sóc community manager i això, vaig estudiar audiovisuals i ara estic portant les xarxes i, bueno, també em serveix molt per el tema de la música, perquè en veritat tot està relacionat, o sigui que és com aquest món una mica tot.
0: Tot comunica, no? La música,
1: sí, les fotografies... Sí, és comunicació. És el que he estudiat i el que se'm dona bé al final.
0: Pel que fa a la música, tens formació musical o ets autodidacta?
1: No tinc res de formació musical, però m'agradaria ara començar a fer alguna cosa. Perquè és veritat que mai he estudiat res i tot el que sé és... O sigui, jo mateixa m'he ensenyat a tocar la guitarra i tot això, és com autodidàctic tot. Però llavors, això, i cantar, també m'agradaria fer classes, però la veritat és que no he fet mai res.
0: És curiós perquè cada vegada hi ha més gent més preparada, però cada vegada ens arriben més artistes també que fan aquest camí teu, no? Que abans semblava que tot hagués de venir molt relacionat, de formació, de grups... I ara sí que hi ha molta gent molt especialitzada i amb molts estudis, però també hi ha molta gent això que va fent, sí. Que des de petita va provant, que...
1: Sí, també hi ha molta gent ara que es llança a provar a fer música i com que també és una eina que molta gent pot provar, llavors no tens per què tenir molta formació tampoc. I això és lo guai també de la música, que ho pot fer tothom.
0: Això, molta gent fa música a la seva habitació, però fer el pas a publicar-ho a plataformes ja és una altra història. Quan va ser el clic que et va fer dir això ja no és només per mi, ho vull compartir?
1: Bueno, ja no sé, en veritat, és que vaig pensar el que estic fent, en veritat, vull que arribi a la gent, vull connectar amb la gent, llavors està molt bé com quedar-s'ho. Jo és veritat que porto fent música tota la vida, però mai vaig pensar que trauria una cançó professionalment. I llavors va ser com, bueno, si tinc una persona que m'ajudi, un productor, i puc fer-ho bé, puc fer que soni bé, perquè no puc treure-ho? I llavors va ser com, bueno, m'he d'atrevir a fer-ho, saps? Es pot quedar sempre a la meva habitació.
0: A casa tens per gravar? Tens per fer alguna cosa?
1: Sí, jo puc fer, o sigui, tinc un ordinador, tinc un MIDI, faig algunes primeres maquetes, però sí que és veritat que treballo amb un productor que es diu Gela, i ell és el que realment m'acaba de fer com tota la cançó, ho treballem junts, però sempre les cançons les faig jo primer a casa, o sigui, la composició és meva, i llavors ell m'ajuda, perquè a vegades jo sóc caòtica, ell m'ajuda a fer l'estructura de la cançó, em diu, vale, això sí, això no, i m'agrada treballar amb una altra persona perquè tinc una altra perspectiva de la meva feina. Llavors també és interessant.
0: D'alguna forma també t'ho valida, no? I a vegades també t'ajuda a dir, mira, això potser sí. Quedaria millor així, i a vegades potser t'agrada, no? I ho incorpores.
1: Sí, a vegades li faig cas, a vegades no. Perquè jo també tinc les coses molt clares.
0: I clar, si no tens formació, entenc que el que fas és gravar i portar-li, o ho escrius d'alguna forma?
1: O ho tinc a la guitarra també, perquè com que toco la guitarra li puc portar això, li puc portar alguna primera maqueta que he fet jo amb un programa, a l'ordinador, i això l'ensenyo, sí. A vegades és una prova molt xorra, o alguna idea només, alguna lletra, i fem això.
0: Mm. Per tant, cantes, guitarra, ens ho acabes de dir, teclat també, no?
1: Sí, però no especialment. Sí, no és el que... És, jo sóc més de guitarra, sí. M'agrada la guitarra.
0: Molt bé. I com ha anat això? És a dir, quan va ser això, aquest clic que hem dit, i el dir, vaig a... amb algú que m'ajudi a posar ordre això i a publicar-ho professionalment?
1: Pues res, és veritat que aquest productor el coneixia per una mica en comú, llavors va ser com molt fàcil dir, pues va, anem a fer en sèrio. Anem a fer-ho perquè tinc algun... Ja he escrit tantes cançons a la meva vida que és com, vale, tens potser, no sé, més de 80 cançons fetes, anem a seleccionar quina és la que potser et representi més per sortir com en el món, saps? I vaig seleccionar primer la de Ja no fa mal. I amb aquesta li vaig portar i va ser com la que vaig treure primer, i després vaig treure aquest puto sentiment, que són dues cançons bastant diferents, però que em representa bastant, perquè com que faig moltes coses, vaig pensar, bueno, jo començaré a fer temes que siguin diferents entre ells, també per descobrir-me una mica, perquè és veritat que tinc tantes coses, tantes idees, tantes, vale, qui sóc, què faig, què m'agrada fer, quina música em representa, doncs intento doncs experimentar. I primer vaig treure Ja no fa mal, després aquest puto sentiment, que és d'aquest rotllo més, bueno, diferent, més trencador, i ara de fet treure un altre també, que té un altre rotllo també, com és diferent, és una cançó d'amor, sí, és diferent a les altres, perquè justament les altres són de lo contrari.
0: Bé, però hi ha aquesta línia, no? És a dir, això uneix, no? Ja sigui l'amor, però és un vessant des de la, des en positiu o en desamor, però vull dir que...
1: Sí, però és sempre el mateix tema de... que sempre ens acompanya, sempre com el tema de l'amor. El podem tractar des de tantes perspectives que, bueno, a mi és el tema que més m'inspira per escriure.
0: Ja que és la teva primera incursió això en un estudi, com va anar, on és aquest estudi?
1: Bueno, aquest estudi, en veritat, és a casa d'aquest noi, dels seus pares. O sigui que... Però sí, té un estudi...
0: A Terrassa o...?
1: No, ell és de Barcelona. És que, de fet, aquest noi, el Gela, ja té un grup de música que es diu Iglu. O sigui que ell ja té recorregut i ell és molt bo produint.
0: I com va anar? Explica'ns el procés. Arribes un dia allà... Quants dies vau estar a l'estudi?
1: Pues vam fer només 5 sessions, en veritat, perquè amb la de... Et parlo de Ja no fa mal, eh? Vam fer 5 sessions i va anar com tot super ràpid, perquè primer fem la instrumental, aquí el deixo jo treballar, confio a sac com ell, i després jo ja començo, com que la lletra ja la tinc escrita, és molt més fàcil, molt més ràpid. Després gravo els coros, que és el que més a mi em... Bueno, requereix més feina. A mi m'agrada molt la part de coros, i llavors és com... allò és el que tardo més normalment. I després, que la cançó quedi perfecta, pues que és com... Sent artista mai acabes de saber quan tens una obra acabada, i amb això a vegades s'allarga més. Però en veritat és algo que és molt fluid. O sigui, tu quan em dius ara com va ser, és que és algo que passa així com màgia, saps? És com de cop i volta ja tinc una cançó, i és veritat que ja tinc la idea, ja la tinc feta en el meu cap. Llavors és algo que flueix molt bé. És molt ràpid.
0: I en tot el procés, això, dues persones, tu i ell, no?
1: Entenc. Sí, som dos i ja està.
0: I llavors tota la resta, com els que t'acompanyen avui, que suposo que en aquestes setmanes i mesos i algun any et van dient, ostres, això mola, això està bé, no?
1: Sí, ells també fan música, tots d'ells, o sigui que ells m'acompanyen en això, jo els acompanyo en ells i ens recolzem, i ells són molt importants en aquest camí també. O sigui que...
0: Que està bé que hi siguin també,
1: sí,
0: avui.
1: Sí, han de ser, han de ser.
0: Quins són els teus referents?
1: Pues els meus referents 100% és la Billie Eilish, en tot, perquè és la meva artista preferida. I després també la Lana del Rey. Això ho vaig pensar l'altre dia, perquè vaig pensar amb qui m'estic pesant. I és veritat que amb la Billie Eilish i la Lana del Rey m'agraden molt. I després me'n dono compte de que m'inspiren coses puntuals, d'artistes puntuals, de que... perquè intento no basar-me només en una cosa. Però la Billie Eilish m'agrada molt, m'ensenya molt com tractar la veu, com potenciar la meva veu, i m'inspira molt els sons, la manera que té de produir diferent. Però és veritat que intento trobar el meu so personal, intento no tenir referents en aquest sentit, saps? Sí, és veritat que sempre t'acabes basant en algú, perquè són el, és la gent que tu escoltes i la gent que t'agrada. Però intento trobar el meu camí jo sola, i si escolto alguna cançó d'un artista puntual que dic, uah, això m'agrada molt com ho ha fet, a veure com ho puc aplicar jo, també em serveix. Mm. Però 100% sé que inconscientment em baso amb la Billie Eilish.
0: Mm-hmm. També hi ha, pots tenir referents catalans, perquè també és un tipus de música que ara a Catalunya es pot escoltar, que té tirada, no? Que potser fa 10 anys algú que feia això no... però hi ha gent com se m'acut Renaldo i Clara o així, és que també tenen alguns punts convergents, no?
1: Sí, bueno, sí, en català també, amb la manera d'escriure també, clar, no és el mateix escriure en anglès que escriure en català, i en català també pues, vull tenir com un llenguatge, una manera d'expressar-me que és com a veure com ho fa l'altra gent, i també com m'agrada escoltar, i és veritat que a mi la música catalana també m'agrada. I... però és veritat que no sé si conscientment agafo referències d'algú de Catalunya, uh-huh. però sí que és veritat que pues, clar, escolto música catalana i segurament sí, que ho faci.
0: I el que és curiós també és que fa uns anys també semblava que les comarques això anaven com molt de la mà, la gent que feia música i més o menys fent el mateix estil, no? I ara sembla que cadascú va pel seu camí. Ahir parlàvem amb en Ferran Capdevila, cantó de Sant Joan, que fa una cosa completament diferent a la teva. Fa una setmana vam entrevistar Martí Bosch, fill de l'Albert Bosch, que és de la part d'Osona, però també fa una cosa totalment diferent. Vull dir que cadascú avui fa el seu camí i és xulo, no?
1: Sí.
0: Abans era molt més uniforme, potser.
1: Sí, és que de fet abans es deia música catalana, a la música catalana com a gènere. Mm. I ara és veritat que què és música catalana? Perquè és que, no sé, jo per exemple sento que fa hip-hop alternatiu, pop indie, però ja no és música catalana. Mm. Perquè dintre de cantar en català pots tenir diferents estils. Mm. I això és el que mola, que ara hi ha tanta gent que ho està fent, que cadascú té un estil diferent.
0: Tot això que tu fas de l'habitació i que ara has fet aquests discos, ja ho has pensat en traslladar-ho a un concert? Potser ja n'has fet algun, però clar, no sé, tampoc coneixem dues cançons per ara.
1: Sí, és que de moment com que tinc tan poc, de moment m'estic enfocant més en treure cançons per poder fer un concert, per poder tenir mínimament unes cançons per tenir algun concert i poder anar a tocar algun lloc. Sí, ara estic en el procés de creació.
0: També és la part bona d'avui dia, que sobretot molt joves, no? Però fa 15 anys, 30, 20, si tu et volies fer un lloc, havies de fer concert, no?
1: Sí.
0: Ara pots penjar una cançó, no? Que la gent
1: sí.
0: se l'escolti, que li soni, no? I quan esperar una segona, una tercera, i a poc a poc i anar publicant, no?
1: Sí, i ara amb les xarxes socials també pots anar penjant contingut i potser alguna cançó de cop i volta ho peta i només amb una cançó, amb un vídeo ja la gent t'està escoltant i et dones a conèixer també amb això. És una eina també bastant guai, que abans, clar, no, abans t'havies de moure més.
0: En el millor dels casos, d'aquí 5 anys, com t'imagines aquest camí que has iniciat avui?
1: Pues, sempre m'imagino, o sigui, no sé, em costa com molt imaginar-me les coses en aquest sentit, però sí que és veritat que si m'hagués imaginat d'alguna manera com jo voldria que passessin les coses és almenys sent mínimament coneguda aquí a Catalunya per poder potser viure de la música. Això seria el més increïble. Mm-hmm. O sigui, és veritat que no m'imagino potser ara mateix algú més gran, però és que tampoc ho necessito. M'imagino com sent coneguda aquí a Catalunya i ja està. I això és el que em faria feliç realment.
0: És a dir, poder compartir la teva música i que...
1: Sí, un nínxol aquí a Catalunya de gent que escolti aquesta música, que hi és, o sigui que seria ideal.
0: Anem a escoltar un fragment de l'altra cançó, ja no fa mal.

0: Ens explicaves que el tercer tema que vols treure, que em sembla que tenim el nom, el tinc apuntat aquí al guió, no sé si el podem dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a veure.
0: Honolulu.
1: Sí, sí, sí.
0: Dius que serà diferent?
1: És una cançó d'amor, i només per això ja és diferent a les altres, perquè és un tema diferent. I sí, per mi té un rotllo més d'estiu, més nostàlgic. Per mi és la meva preferida. Sí, sí, ho dic aquí.
0: Està bé, doncs.
1: Ho dic tal qual.
0: L'esperem en candeletes. Sí. Això com està? On està ara? Està a la cuina? Està, on està?
1: Sí, és que de moment he fet algunes sessions amb el Gela i estic ara com fent tota la part aquesta del coro, de tot això, perquè vull que quedi molt guai, que pugui arribar a emocionar, de veritat. Uh-huh. O sigui que sí, estic treballant, però a veure quan surt.
0: Uh-huh. I a nivell musical, segueix una mica...
1: Sí, bueno, segueix potser més el rotllo de ja no fa mal, però és que és diferent, les tres són diferents. Uh-huh. És el que m'agrada a mi, que cada cançó sigui diferent, perquè jo no sóc només una cosa, sóc moltes. Uh-huh. I puc donar tantes coses que és com, bueno, pues Honolulu és diferent, i uh-huh, cadascun és diferent.
0: Uh-huh. I has dit que tenies moltes coses escrites, apuntades i això, preparades. El disc, tens pensat? Tens algun horitzó, alguna fita?
1: Tinc pensat, m'encantaria poder treure un EP. I que és veritat que potser no seran moltes cançons, no ho sé, la veritat. Però clar, tinc tantes escrites que estic seleccionant a veure quines podrien tenir sentit dintre de la llista, del set lista. Mm-hmm. Llavors és com, per exemple, Ja no fa mal i Aquest puto sentiment i Honolulu, i després tinc algunes tres o quatre que podrien encaixar també i que segurament seran les que aniran, mm-hmm, en aquest EP.
0: Mm-hmm. T'he de confessar que ara fa temps que vam quedar que faríem aquesta entrevista i vam dir-la de fer avui perquè el dia que ens quadrava a tothom, però no recordo exactament com et vam trobar. Com t'has mogut tu? És a dir, com li vols donar vida a això? Què estàs fent ara?
1: Sí, estic intentant com contactar amb la gent, amb ràdios, amb mitjans de comunicació, i pues, donar-me a conèixer una mica per aquí, i pues, això he de dir també que és la primera vegada que jo vaig a una ràdio.
0: Ens vas escriure, pot ser?
1: Sí, us vaig escriure, i és el que estic fent, a veure si la gent em pot començar a conèixer per aquí. Mm-hmm. Llavors, sí, de moment vaig fent com aquestes feines d'anar escrivint i tot.
0: És la teva primera entrevista?
1: Sí, aquesta és la meva primera entrevista. Sí, és que mai he donat una entrevista.
0: Molt bé. I ara hi ha algun altre mitjà? T'ha dit alguna cosa o...?
1: Sí, també a Ripoll. Mm-hmm. Sí, sí. Mm.
0: T'he sentit, no?, que els mitjans...
1: Sí. Sí, és veritat, perquè la gent de la comarca és la que més potser il·lusió els hi fa, i la que és veritat que millor m'han tractat en aquest sentit, perquè, clar, jo sóc d'aquí. Mm-hmm. Potser és veritat que aquí no hi ha tanta gent fent música, bueno, més de la que em penso. Mm-hmm. Perquè justament això, hi ha tant artista emergent, mm-hmm, que mai saps quanta gent, però és veritat que te'n vas a Barcelona, te'n vas a Terrassa, on estem visquent nosaltres, és més complicat donar-te a conèixer. Mm-hmm. Llavors, doncs mira, em fa il·lusió començar per aquí. Em fa molta il·lusió començar a la meva comarca.
0: Això, la música és tranquil·la, no? No sé si el fet d'haver nascut a Ribes, torn natural, i això també hi ha fet.
1: Sí, però tampoc et diria, perquè com que ja et dic que tinc cançons que són totalment al contrari... Mm-hmm. No sé, hi haurà tantes coses diferents que no crec que tingui un sentit només d'una cosa, saps? Mm. És com que hi haurà moltes coses diferents. Mm.
0: A nivell de la comarca, coneixes algun altre músic o grup?
1: Crec que no. Mm. És fort, però crec que no. Mm.
0: Estaria bé,
1: segur que hi ha algú, però no recordo.
0: Fa molts anys va fer una cosa que es deia... Gira Músics, crec que es deia, que, bueno, feia un concert, diferents concerts un dia, una trobada a tots els de la comarca, i estaria bé fer-ho perquè hi hagués aquesta xarxa, no?, aquesta complicitat entre artistes.
1: Sí, sí, perquè n'hi ha molts. Sí, sí.
0: Ja ens esperarem a l'EP.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, res, que moltes gràcies, perquè és això, és la meva primera entrevista i em fa molta il·lusió que pugueu, pues, confiar, obrir les portes a que pugui venir tothom. I que això, que el ser de Ribes, i pues, jo sempre he pensat que m'agradaria començar per la meva comarca, que em coneixin primer aquí i després pues, ja sortir a fora. Mm-hmm. Però que em fa il·lusió que sigui així a l'inici.
0: No, a tu et fa il·lusió, a nosaltres molta més que la primera sigui aquí. Per tant, que moltíssimes gràcies a tu i a tota la...
1: I als meus amics.
0: I a tota la claca que ha vingut. Marxem amb una de les dues, de les dues cançons trien una per escoltar-la sencera i bé.
1: A mi m'agrada aquest puto sentiment.
0: Doncs marxem amb aquesta. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu, gràcies.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: No sé per què rius.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.